0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Radio

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: profanar les seves capilles. Senyor Soler, siga de rodillas.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
3: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
4: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
5: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
6: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
7: Bona tarda, amigues i amics de la música.
8: Bona tarda, sóc José Urille.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
10: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
11: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
12: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
6: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
13: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. No sé si...

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant. Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyon aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Radio San Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí, Xon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and it's

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Si tu ja no

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
11: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Crònica, radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: watch off, fade away. Don't try to dig what we all say.
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Ràdio

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
5: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Sempre al teu costat.
9: Tom Tom lived for all he could give. And he stood by his father's side.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Anònima viva.
3: Tot allò que creix als marges.

la vegetació que brota als marges, per la força imparable de la biologia i que no es deixa domesticar ni estatitzar, sinó que existeix per obstinació, per demostrar que vers tota adversitat la vida troba sempre el camí, per sorgir i manifestar-se. Caòtica, espontània, rebutja l'ordre i la disciplina i es manifesta en la fragura atzarosa d'herbes, tiges, espigues, fulles i arrels. Llibertat abocada amb ritmes de llum i moviment, amb ombres vibrants i tons centellejant. No creiem en les males herbes, el maniqueisme no té cabuda en la moral de les plantes. Les males herbes creixen on volen, tan males que s'han guanyat el dret a representar una botànica rebel·li de resistència, autònoma i desobediència.

0: Comencem el setè capítol d'Anònima Viva i ho fem acompanyades, com no podia ser d'una altra manera, del Martí, la Lara, la Laura i jo mateixa, la Cristina. Avui hem sortit del Vallès amb una escandalosa pedregada que ha tenyit de blanc les margeres a la carretera per fer camí fins a Cal Rosal, un barri a tocar de Berga. Hem entrat a una casa de sostres molt alts i parets amb crucifixos. No sé exactament si es diu així la paraula. Pugem per una escala estreta i ens instal·lem en una habitació quadrada de rajoles antigues i parets humides. I estem asseguts en bancs de penitència i ens envolta un confessionari i un altar. Avui realitzem aquest capítol al convent. I tenim en Pep, que ens explicarà exactament on som.
1: L'altraveu!
2: Estem al convent de Cal Rosal, situat al Berguedà, un espai que es va començar o va girar la història el 1992, o sigui, es va fundar el 1850 i pico com a residència de noies que treballaven a la fàbrica. El Gerard Vilardà ens en pot fer una explicació breu o llarga i superinteressant, més que la meva. I el 1992 canvia de rumb i es fica cap al que és l'art contemporani o la comunitat. Llavors, va ser el 2004 quan no hi ha una idea o una cosa principal, més enllà de volíem art, volíem veure com els nostres amics i amigues que no surten mai a cap llibre d'història tenien el seu espai per crear i per pensar. Llavors vam començar a agafar noms. El 2004 va ser la primera vegada que es va fer el Convent Punt Zero, una exposició multidisciplinar que aplegava artistes amb diferents mentalitats i una miqueta fora del corrent, o que no tenien espai amb galeries, museus, i per nosaltres ens semblava com molt, molt idoni. Això ara porta 32 anys després, s'ha quedat amb un espai de referència a nivell mundial on hi passen artistes des de la dissidència, com el que ens arriben aquesta setmana de la Fundació Goethe d'Alemanya. Venim de Contrast, de 32 companyies de circ, moviment i dansa, que la majoria no han actuat o no havien actuat al país, parlo Catalunya, Espanya, o sigui, barra Espanya. I si ens plantegem el per què, o potser seria bo plantejar-nos el per què escollim projectes que surten d'aquesta comunitat més endogàmica cultural, no? I convent, és això, on cada dia ens reinventem, que per mi és una sort, perquè si no estaríem muntant festes majors o un CCCB. I llavors per això crec que convent està... Quan vam començar no era, o era fora de estàvem als marges, i convent hem descobert que sí que estem als marges, però que els marges poden ser molt frondosos i molt bonics, no? I que hi estem supercòmodes, no anem contra corrent, no som undergrounds tampoc, no som hippies, no som punkis, i a la vegada ho som tot. Llavors vam començar això, un caminet petitet, no anant en compte corrent, perquè anant en compte corrent et trobes els cotxes de cara i no ens serveix. Llavors era un petit caminet i ara és un camí molt més ample on seguim fent una comunitat i ampliant els nostres horitzons.
3: Anònima Viva. Tot allò que creix als marges.
4: Doncs bona tarda, situades totes, ja ens hem dit que ens trobem al convent, avui amb una bona colla de poetes i artistes berguedans. Us els presentem: la Iris Hinojosa, en Gerard Vilardaga, en Vicenç Sumajo i en Jaume Molina. Benvingudes al capítol 7 d'Anònima Viva. I avui us venim a portar una planta de margeres que creiem que donarà molt de joc. Avui conversarem amb la ruda. Lara, què ens podries començar a explicar d'aquesta planta?
3: Doncs mira, per començar a parlar d'ella, primer hem d'obrir les portes d'un jardí antic, de secrets, de remeis i de ritus oblidats. I entrarem amb delicadesa, trepitjant terra sagrada. I allà, entre les ombres, hi trobarem doncs, la ruda. És una planta modesta d'aspecte, però poderosa, amb les seves fulles d'un verd que sembla empolsinat de blau i una olor intensa que no deixa indiferent. La ruda o ruta graveolens és molt més que una planta, ja que és memòria vegetal que va ser medicina i màgia. La ruda neix a la conca mediterrània, companya d'oliveres i romanís, i a l'antiga Grècia la consideraven que tenia la capacitat de contrarrestar les fatilleries de les bruixes. De fet, Hermes la va oferir a Odisseu com a antídot per protegir-lo de Circe, que l'havia convertit en porc. Creix en llocs àrids, resistent, persistent, com les bruixes que la van fer seva. I és una herba forta, repel·leix insectes, calma dolors, neteja l'ambient, però també és traïdora si no la respectes. Pot causar cremades a la pell i, ingerida en excés, és tòxica, ja que, com tota màgia, cal saber com i quan invocar-la.
4: Mm-hmm. Doncs, si us sembla, la primera pregunta, per començar, és una mica obligada, i és que ens agradaria saber a on situeu l'origen de les vostres poesies o creacions. No sé, qui vulgui.
1: A on situem l'origen de les nostres poesies? Bueno, jo m'haig de remuntar molt enllà, eh? Perquè...
3: Endavant.
4: Tenim temps limitat, però sí. Endavant.
1: A veure, jo vaig començar a interessar-me per la poesia, on va venir la ficció a la poesia. Jo sóc ex-tipògraf, m'agrada molt dir això perquè ja no hi ha tipògraf, no? Quan les impremtes es feien manualment els llibres que havien d'agafar lletra a lletra, això era el meu ofici. Abans, com que no hi havia presses per publicar res, com ara, que tothom dona presses, perquè ja surtin les publicacions i això, abans hi havia un relaxament, no? I nosaltres teníem un corrector que li portàvem els textos a corregir i fèiem els canvis, no? Si volia. Això podien passar, perquè sortís una quartilla, podien passar tres setmanes, no hi havia pressa. Llavors, aquest corrector es deia Climent Peix, era un poeta berguedà molt... Bueno, per mi era un dels grans poetes que hi ha hagut aquí al Berguedà, i deia, jo et corregeixo els textos si tu m'escoltes un poema meu. I aquí era un intercanvi, no? I aquí em va anar venint la idea de la poesia.
5: Jo, a l'adolescència, amb aquella fervor hormonal i bueno, el drama, no?
3: Clar.
5: De l'època, pues sí, com molt des de la innocència, el no saber, però alhora com molt intuïtiu i no sé. Fins que no vaig llegir poesia va passar molt de temps. Sí, sí. Però no com el, així, no? A lo salvaje un poco.
6: Va. Jo el meu origen, jo el tinc identificat i és en la frustració. Perquè jo sempre he tingut la sensació de que m'explico i no se m'entén. I llavors és aquest treballar el llenguatge i la idea exacta del que vols expressar i estic convençut que he nascut aquí, perquè, saps, intentes dir, dius, no se m'està comprenent, saps? I llavors tu treballes fins que dius, mira, aquí ja ho tinc, saps? És aquest text, és això, i si ho volen entendre, doncs mira, endavant, i si no, doncs, saps? Bueno.
7: Hi ha una part de la gènesi de la meva poesia, que patètic que sona això, però és aquí el convent, perquè sí que escriure-la doncs, de molt abans, però d'entendre també la poesia com un acte de performar, de portar a escena allò que escrius, doncs aquí, perquè aquí és on ens acollien a totes aquelles persones que teníem inquietuds que no cabien al teatre municipal, doncs veníem aquí a dir-les o a pintar-les o a dibuixar-les i en el meu cas doncs a pujar dalt de l'escenari i a dir poesia d'una manera particular.
0: Llavors, pel que heu dit, poesia i llenguatge tenen molta relació. Com relacioneu el llenguatge?
1: com relacionar amb el llenguatge o com, per què ens expressem en poesia, no? Amb el llenguatge, bueno, això està clar, és una teràpia, no? És deixar lo que deia el Jaume, per exemple, de la frustració. Jo crec que tots aboquem les nostres inseguretats, no, en la poesia, o les nostres mancances, o el que no sabem dir, almenys en el meu cas, el que no sé expressar doncs a les persones properes, ho faig amb paraules, doncs ho faig amb escrits. És la meva manera.
6: Jo crec que la poesia és llenguatge pur, perquè és com... Jo identifico molt quan poses noms a les coses. Jo m'imagino sempre al principi quan posaven noms, per exemple, les plantes, no? Ruda, i llavors buscaven les característiques i buscaven les influències, el que podia generar i tot, i li posaven un nom. Saps? És aquest entendre el món, empaquetar-lo, posar-li un nom i compartir-lo. Per mi la poesia vindria a ser això.
5: I passar al símbol, no? També, que, o sigui, el llenguatge és símbol i la poesia és el símbol per excel·lència, em sembla, no? Perquè és com... Bueno, pots utilitzar molt més la metàfora, bueno, com marxar de lo textual també, no? I viatjar una mica. I, bueno, el fet de simbolitzar, com deia el Vicenç, és terapèutic, perquè, no? És com una manera d'elaborar la vivència, no? També posar paraules i que siguin paraules amb aquest a més a més, no? És
0: clar.
5: Interessant.
7: Per mi la poesia seria el respecte, la cura cap a la llengua, és l'intent de, sempre impossible, de dominar la llengua i de dominar la llengua materna i del respecte cap a la llengua que ens parlaven els avis, els besavis, les mares, i intentar fer d'això doncs una escultura a la bellesa.
1: Que està clar, jo crec que amb la poesia t'obliga molt a treballar el llenguatge, no? o a buscar les paraules, perquè no és com una narració, no? Que pots estendre't, pots fer definicions, pots allargar-te més o menys, o la poesia és molt més concreta, no? has de buscar la paraula que vulguis que sigui en realitat. No?
0: Com cada paraula té el seu sentit i el seu significat, no?
1: Té molt pes cada paraula.
0: Com cada coma o cada silenci, sí. No?
4: Doncs, què millor que escoltar un poema, sembla? Jaume,
6: sí?
4: Si et ve de gust.
6: Sí, home, i tant que em ve de gust, sí, per favor.
1: Sí que li ve de gust.
4: A veure si som capaces de poder-te entendre.
6: És un poema que parla sobre els orígens, o sigui, sobre la identitat. Va. Diu, no, però és important, perquè sí que parla de la identitat, perquè en realitat a vegades ens compliquem molt i a través de les plantes, que és el que parla el poema, ens la dona fàcil, gratis, lliure, no cal anar més enllà. Bueno, diu, d'ençà que només menjo el que recullo, que sóc molt més d'aquí, tant si val si és fosc arrel que es cargola, o blanca llum, flor del saúc, sigui branca, branca com escombra de bruc, un ramet de farigola, sigui bèstia, arbre que desfullo, o brot de romaní, d'ençà que només menjo el que recullo, que sóc molt més d'aquí, i ara tinc petjada de llebrer i tarannà de pastor, i la llengua se m'ha fet cullera com les mans cistella, el call paner, els dits raspall i a graner, la pell canti i selló, i sobretot el cor serró. És d'ençà que només menjo el que recullo, que sóc molt més d'aquí, i de tanta verdolaga, espinacs i enciam, depurada l'ànima i encesa la carn roja, roja com el ventre d'una figa, i de tant espàrrec i ortiga, ja no pixo sinó que rego, suc d'or, nitrat i ferro, i de tanta herba, pastura i farratge, m'empasso terra i cago fang. Ara és el paisatge qui enceba la meva carn. És d'ençà que només menjo el que recullo, que sóc molt més d'aquí.

0: el clar camí, el pregon idioma.
1: Bé, doncs seguim parlant de la ruda. Durant segles ha estat una herba de les comares i curanderes. S'utilitzava per alleujar el mal de panxa, els espasmes, els gasos i també diuen que per calmar l'esperit. Però la ruda també té una història silenciosa i valenta, que és la d'ajudar les dones a avortar. Per les seves propietats abortives en algunes regions van prohibir el seu cultiu. De fet, al segle XIX, al Jardí de les Plantes de París, les rudes estaven envoltades amb reixes per evitar que les arrenquessin, ja que amb el seu sabor amarg, la infusió de ruda sempre podia ser utilitzada per interrompre l'embaràs. És a dir, quan no hi havia cap altra opció i quan la llibertat del cos depenia només de la natura i del coratge. Això va fer que la planta es convertís en una planta temuda i perseguida, però també venerada.
2: Hi ha moments que heu decidit enviar-ho tot a rodar, o sigui, a prendre vent?
3: Cada vegada que acabo un poema.
2: I en aquest cas, el procés de reenganxar-vos, o sigui, de dir, ostres, això no val per res, no, allò que diuen els d'allà, els d'aquí al costat, borrón i cuenta nueva, i com ha estat el procés invers? M'explico?
3: Sí, crec que sí. Vull dir que, per una banda, per què ho voldries tirar tot a fangar i per què tornes a recuperar, no? No sé, jo en el meu cas sí que ho tiraria tot molt sovint per la borda o ho deixaria estar, però per una altra banda tinc aquesta necessitat, no? Aquesta necessitat de, doncs de comunicar o d'expressar o de dir que, sincerament, a mi em costa molt dir-ho en veu alta, no? I llavors és per això que utilitzo aquest llenguatge que és l'escriptura, per fer-ho.
4: Jo crec que, bueno, a mi no em passa, la veritat, o sigui, perquè com que escric molt per... O sigui, aconseguir escriure algo que realment valores, o sigui, realment a mi m'ajuda molt i em defineix molt el que estic pensant. Llavors, no busco un objectiu concret, que és, hòstia, això no val res. Sí que val perquè el que tenia al cap, que era un nus, ara ja no és un nus, saps? Sí que és veritat que a vegades ho engegaria tot perquè tinc la sensació que a vegades explico coses, tinc un missatge que no arriba gaire. I llavors és com, no sé per què m'esforço tant, saps? Però bueno, si algú a vegades connectes, doncs ja està.
5: Jo això d'engegar-ho tampoc, perquè com deies, no? És com al revés, és una eina que no me'n desfaria mai, no? Com això, com el poder pintar o el poder ballar, no? Al final són llenguatges terapèutics, no? I de gaudi també, no? Que disfrutes molt també. I no sé, com a molt, o sigui, quan escrius per tu i ja està. Una altra cosa és que posis la intenció en dir, vale, ara amb això faré algo per mostrar, no? I llavors aquí com que es complica la cosa i comences a pensar fins a quin punt té sentit o... I llavors sí que a vegades és com, bueno...
4: Què
5: estic fent, clar. Sí. I bueno, llavors vol dir que estàs molt amb el teu món també i que necessites una mica de connexió amb l'exterior. I bueno, i el feedback, o sigui, al final entrar en comunitat i compartir-ho li dona encara més sentit, no? Però sí, com hi ha aquest llindar, no? Entre que sigui una cosa molt íntima a compartir-ho que posen, bueno, els dubtes sobre la taula a vegades.
6: Doncs jo no em sol passar. El que em sol passar és que sóc com una mica cíclic, és a dir, que puc portar uns anys escrivint poesia i sé que després igual passo al teatre i després potser la fotografia i després torno a la poesia i després me'n vaig a la narrativa i després me'n vaig a la performance. Bueno, vas voltant per aquests mons de Déu, però la necessitat d'expressar-te...
4: Bona pregunta. I això ho vius ho vius malament, com dir, ostres, que estava fent això, ara m'estic desviant, o ho vius com una sort i com una alegria de dir, ostres, que tinc tantes coses, saps?
6: Sí, no m'ho arribo a plantejar, no. És com, bueno, doncs ara trobo aquest llenguatge i me'n vaig cap aquí.
4: I t'hi tires de cap i no penses, ara deixo de fer allò, ara que estava... No,
6: no, o sigui, no. La veritat és que no, perquè així com a carrera literària ja veig que tampoc vaig gaire enlloc. O sigui que, no sé, el que necessito és que Ja, no sé qui ho va dir, que els que fem coses, en el fons el que volem és que ens estimin. I jo crec que és molt això, que som una mica, tenim poques habilitats socials i llavors, doncs, en comptes d'anar al bar amb els amics, ens tanquem a casa, a l'habitació, comencem a escriure un poema, però segurament també amb la necessitat de que aquell poema un dia el declamarem davant del públic i ens estimaran a aplaudiments.
3: Una mica d'egoisme segurament que sí, no? Que hi és sempre quan fas una creació, però jo quan deia de despendre, d'oblidar, de deixar enrere tot el que has fet, no us passa que quan ha sortit un poema, ha sortit un escrit, almenys a mi em passa molt, que ho deixes ja de costat, que dius ja no vull saber res d'això, no?
5: Bueno, jo encara no ho sé, perquè perquè estic pendent de que em publiquin
7: un llibre, no?
3: Hem de tornar a la tipografia.
5: Que per això el Vicenç abans ha fet aquella broma. Però tinc moltes ganes justament per això, és com per poder canviar de tema, sí.
7: Clar, potser no us passa el punt de que si penseu que l'heu de dir en públic o el penseu que l'heu de declamar, no? Com deia la Gerard, us sentiu influenciats o influenciades i potser ho feu diferent o escriviu diferent o perquè allò va cap a... Ho sentirà algú, per tant,
3: m'estic cobrint. Si estem escrivint pensant que ho escoltarà algú, vols dir això?
7: Si canvia la vostra manera.
3: Jo en aquest cas no. Jo no, vaja, jo escric igual. El que sí que em passa, quan ho dic davant de la gent, sí que ho dic diferent depenent de la gent que hi ha, no? o de lo que reps a canvi, no?
7: Sí. El moment
3: el mateix poema pot sonar molt diferent, en el meu cas, per dir-ho així.
5: Sí, a mi no em passa tampoc a l'hora d'escriure, pensi en qui ho escoltarà, però el que sí que passa és que a l'hora de dir-ho davant de la gent... s'enriqueix el poema, no? És com que aquelles paraules també agafen com més... Bueno, sí, es va com enriquint, no sé, de la teva vivència, no? El dir allò davant de no sé qui, suma tot un...
7: De fet, més significat. El procés, no? Que dèiem abans de la ruda, que eren dels temes dels mals de panxa, que al final ajudava a alleujar els mals de panxa, potser escriure un poema és alleujar els mals de panxa i passen de la digestió, no?, cap al cap a la mà, i llavors l'efecte invers de passar de la mà i del paper a la veu, no?
5: Sí, el que, no?
7: Una passada, tot aquest camí
5: que a part de que sigui una medicina per tu o sigui per algú altre, no? És com transcendeix.
2: I a l'inrevés pot passar? O sigui, que un poema a dins teu et soni d'una manera i quan el dius sigui un fracàs absolut. O que, no? Vull dir que al final sí. Les reaccions no esperades, però a lo millor imaginades et sorprenguin com de dir, ostres, això, jo què sé, sol a casa em sonava, vamos, no? I l'estic dient i no sé, vull dir...
3: Sí, sí, jo, vaja, és el que intentava dir abans, no? Que segons com ho exposes o davant de qui ho exposes pot sonar d'una manera o d'una altra, no? I et sents més a gust dient-lo o penses millor no hagués dit aquest. O, no?
4: El que també a mi m'ha passat, almenys, que o sigui, jo quan escric el to i la manera de llegir-lo i tot ja forma part del poema. I penso que és innegociable, saps? És com, el llegiré així i així. I algun cop me l'han llegit altres persones absolutament diferent i jo pensava, no funcionarà, perquè no d'allò, i em sembla increïble, o sigui que pot passar de tot, saps? T'ho canvien, t'ho giren i dius, ostres, també aquesta manera de veure-ho és molt, molt correcta.
2: Doncs us sembla si escoltem el Vicenç?
3: Sí.
2: Sí?
3: Un poema sobre els orígens, així, tirat pels cabells, vale? Diu, l'univers el va crear la meva mare a la sala 215 d'un hospital. Ella va fer la llum i me la va donar. Abans havia procurat que tingués menjar i va estar acumulant llet per alimentar-me. Abans, molt abans, també havia procurat un bressol i uns gronxadors que estaven instal·lats al mig d'un parc. Totes dues coses ja havien estat dels meus germans grans, com la bicicleta vermella amb un llum. Durant molts estius, la meva única preocupació era poder tocar terra a la piscina municipal, sobretot després que una tarda rellisqués i el meu pare va haver de suspendre la migdiada a causa dels crits dels nens. Em va treure de l'aigua agafant-me pels cabells, em va deixar sobre la gespa amb cura, com qui deixa un objecte delicat, i va tornar a acomodar-se a l'herba. No em va abraçar ni em va petonejar, però entenc perfectament que aquella era la seva manera d'estimar.

I si alguna cosa ha fet de la ruda una planta especial, és el seu poder esotèric. És l'herba de protecció per excel·lència i es penjava a les portes per allunyar el mal d'ull. Es posava sota els coixins per evitar malsons i es cremaven rituals de neteja per netejar.

0: l'invisible. Així que per poder posar llum necessària per travessar aquest pont, hem de preguntar, sens dubte, a la nostra arqueòloga de capçalera.
1: La secció de la Laura Pinto.
2: Bé, doncs, Lara, us he de dedicar avui... Ho tenim una mica complicat per parlar d'arqueologia de la Ruda, i a vegades que ho tinc difícil, i aquest és un dels casos, perquè no hi ha cap evidència directa de la seva presència en jaciments arqueològics. Això no vol dir que no s'utilitzés, simplement que no s'ha conservat, perquè tu ja has explicat, i de fet jo us diré que fa segles que la Ruda s'utilitza. I ho sabem gràcies a les fonts històriques. Quan no tenim l'arqueologia sempre ens queda la història. Existeixen nombrosos tractats mèdics i farmacològics que citen aquesta planta com a remei per diverses afeccions, tu també ho has comentat, dolors, trastorns. Al segle I, fa gairebé 2.000 anys ja, ens en parla en Plini el Vell o Dioscòrides, vells amics per la gent que ens dediquem a l'estudi del passat, però també doncs, a l'edat mitjana trobem la ruda en els escrits de l'abadessa i metgessa italiana, alemanya, perdoneu, Hildegarda de Bingen i el metge i botànic andalusí Ibn al-Baitar. Entre molts d'altres, dic aquests perquè és important remarcar que ja les dones i els àrabs doncs, a l'edat mitjana feien textos científics. Aquests textos es centren en les propietats medicinals de la ruda, però en alguns casos també citen creences populars i sabers tradicionals de l'època, com que protegien del mal d'ull o que servien per netejar el cos, no només físicament, sinó també simbòlicament. Així doncs, la ruda ens parla d'un passat en què les plantes no només curaven el cos, sinó que també tenien a veure amb aquest món espiritual i simbòlic que tu l'ara has començat a introduir. Però clar, jo parlo d'arqueologia, per tant hem de tornar al món terrenal, o almenys començar a un món una mica més tangible. Però clar, us he comentat que no s'ha documentat aquesta planta en el registre arqueològic. No és ben bé cert del tot. Estic parlant específicament de la ruta Graveolens, que és la protagonista d'avui, però si ampliem la mirada, que a vegades va bé, us puc explicar un cas particular de com l'arqueologia va permetre identificar una nova espècie del gènere de les rudes que va ser batejada com a ruta Museocanariensis. I amb aquest nom suposo que sabem cap on anem, no? Museocanariensis.
3: Ah, mira. Sí,
2: ah, efectivament.
3: Home, Canàries. Una altra
2: Canàries. Concretament ens n'anem a Gran Canària. Allà, en alguns jaciments d'època prehispànica, això és abans de l'arribada dels colonitzadors europeus, abans del segle XV, doncs es van trobar farcells funeraris que contenien algunes restes vegetals. No sé si ens ve el cap què és un farcell funerari.
4: No.
2: Farcell, un paquet, no? Són restes humanes momificades, en aquest cas, que són embolicades amb diferents capes de roba, de teixits, fent com una espècie de paquet, un farcell, on el difunt està a l'interior. És molt comú en moltes cultures al llarg de la història enterrar les persones d'aquesta manera. El cas és que en els teixits del farcell i entre el cabell de les mòmies es van trobar restes vegetals, entre elles una planta de l'espècie de la ruta, però que... comparant-la amb les rudes actuals, tenia algunes diferències i això va fer arribar a la conclusió que estàvem parlant d'una nova espècie, la, torno a dir-ho, ruta Museocanariensis.
5: Com t'agraden, eh, aquests
2: sí,
5: noms.
2: Aquests noms. No costen, els he d'estudiar un rato a casa. Que a més, l'interessant és que es considera una espècie extingida perquè actualment a la natura no existeix, no se n'ha trobat cap. Per tant, era una espècie, no sabem si... específica de Gran Canària o en algun altre lloc també existia i no s'ha localitzat. Més enllà d'haver descobert una nova espècie vegetal, l'interessant d'aquesta troballa és que ens indica que les societats prehispàniques canàries acompanyaven el cos dels difunts amb plantes. I no és l'únic cas. A la història, de fet, la relació entre plantes i rituals funeraris és molt antiga i es remunta a desenes de milers d'anys enrere. Un dels exemples més antics el trobem a un jaciment, ara encara anem més lluny, del Kurdistan iraquià, a Shanidar, la cova de Shanidar, que va ser excavada ja fa molts anys, però es van trobar diversos enterraments neandertals, una espècie homínida extingida, i un d'ells tenia 50.000 anys d'antiguitat i es van trobar restes de polen d'espècies florals. I per tant, sabeu què van interpretar els investigadors i investigadores? Trobes un mort i polen de flors?
4: Que els enterraven fora.
2: No. Que, com?
4: Que els deixaven fora.
2: Ah, no, bueno, estava enterrat dins la terra, no?
3: Tinc idea.

0: Doncs una ofrena floral, no? Les tombes que deixem, les flors que deixem a les tombes, doncs això va fer interpretar el jaciment com un enterrament amb una ofrena floral. He de dir que encara avui en dia genera debat perquè els neandertals, hi ha investigadors i investigadores que defensen que no tenien rituals i que per tant potser va arribar accidentalment, un animal ho va portar, en tot, hi ha diferents teories. Tot i el debat, la qüestió és que ja des de la prehistòria tenim nombrosos exemples d'aquesta relació entre plantes i rituals, siguin funeraris o d'altres tipus, i per tant l'arqueologia el que ens demostra és que des dels inicis pràcticament la humanitat està lligada a les creences, al món simbòlic i a la ritualitat.
1: Moltes gràcies, Laura. Com sempre, un plaer escoltar-te. I lligat amb el que deies, jo us volia llançar sobre la taula. Si vosaltres creieu en algú, si teniu rituals, manies, vicis a l'hora de crear, no sé, una mica aquest món així una mica més màgic, més... Vull dir que pot ser que no, però...
2: Jo per escriure em poso sempre a Madredeus, però sempre, després no m'ho poso mai més, però quan em poso a escriure i si em poso alguna cosa més accelerada, la cosa sol agafar d'altres viarans. I això com que troba el to del que vull escriure. I amb què crec? Crec amb poques coses sagrades i amb bastantes de terrenals. Crec que amb uns quants que hi han aquí i amb alguns que ja no hi són.
3: I quan dius que et poses mares de déus a l'escriptori, o sigui, a veure, explica'ns una mica més aquest detall morbós que acabem de descobrir.
2: Jo crec que parla més de la teva ment que no pas de la meva, perquè el que he dit és que em poso madredeus, o sigui, em poso fados per escriure.
1: De tant...
3: Vale.
2: Què fas?
3: Ara estava dient, què està passant?
1: Passa que també estem aquí al convent en una sala on tenim de front,
3: no? Tenim... Com acabem d'explicar, no?
1: Tenim una mare de Déu que no ens para de guinyar l'ullet.
3: Exacte. Llavors ens estem invocant una mica.
2: No sé.
4: Jo, sí. Necessito una bona estona abans de començar a escriure, de relax, de no tenir res al cap, o intentar no tenir res al cap. Llavors em poso música també, però música de boleros. Jo sóc molt fan dels boleros, sóc col·leccionista de boleros. I després d'estar una bona estona sense intentar no pensar en res, llavors llegir una mica també abans d'escriure, llavors intentar que surti alguna cosa.
5: Per mi el més important és tenir un moment per escriure. La veritat. De vegades vaig escrivint al meu cap alguna frase així que se'm va repetint i al final agafo la llibreta i no sé, quan vaig al lavabo o quan espero el metro, pues, aprofito i ho poso allà, no? Però no tinc gaire rituals, la veritat. Això, com aconseguir tenir el meu espai al final és, no? Anar al bosc, també, però fa molt temps que no ho faig. Bueno, és com aconseguir, sí, tenir el meu espai. Seria el gran ritual. I crec que en algo, sí, però no sé en què, ni com es diria, ni com seria. Però crec que en algo. I no sé... Resar, però reso, Jo m'invento les meves històries. I a vegades els poemes són això, també, no? Pregàries i tal.
6: Va, jo amb això que els poemes són pregàries estic super d'acord, eh? Vull dir, majoria de vegades és com que estàs demanant quelcom, no? Vull dir, és una història. Bueno, a mi em passa amb això de les creences que jo vull creure molt, però no em surt. O sigui, m'encantaria
3: no
6: ser... No, David, o sigui, ho provo, eh? O sigui, jo a vegades, jo que sé, em vaig a l'or, no? I surt el sol i penso, que guai, no sé. I vull dir, és que ara resaria, saps? Però és que, no, o sigui, intento creure i llegeixo a vegades coses així, cristianes, islam, però és que no em surt de dintre de creure. Després, el que és escriure, ritual zero. O sigui, jo tinc això, llibretes, moltes llibretes escampades, i quan puc escric, i em passa més aviat al revés, que quan intento posar-m'hi em fa com rabieta, saps? O sigui, a mi mateix, és com ara vaig a escriure, saps? I em fa com, em tira enrere, saps? Aquest punt. O sigui, m'agrada més escriure, anar fent. I volia dir una altra cosa que pensava, que per mi això de creure en algú, jo crec molt en, ara no sabré com explicar-ho, que és en convertir les petites coses, però no és el rotllo les petites coses, però vull dir, en fer religioses, o sigui, tenir rituals, no? Pues tens una runa, no? La vas a tallar, pues això és un ritual, això és algú religiós, no sabria com dir-ho, però en aquest sentit, i cuinar... I aquest...
3: Seria com rituals quotidians dins de la quotidianitat.
6: Agafar la quotidianitat i elevar-la, saps? O sigui, dir, mira, això ho puso, això estic recitant, doncs...
5: Allò és sagrat,
6: no? Això és sagrat, no? Vull dir, aquesta cosa més...
5: Fer sagrat lo quotidià.
6: Va, això, diguem-ne...
5: Que bon és.
6: Va, per aquí va, no?
1: Qui volia dir algo? Què vols dir algo? És que tenim aquí un convidat,
5: sí,
1: que no l'hem presentat, ja el presentarem ja.
5: Hi ha el Guiu,
1: El Guiu.
5: Que diu que no vol dir res, però comença a tenir ganes. Si sentiu una veueta, és el Guiu.
1: Laura, tu volies fer alguna aportació,
0: sí,
1: o pregunta?
0: Sí, però ara ja ha anat sortint, no?, perquè parlem de creences i de religiositat o de ritualitat més aviat, i de seguida, no?, jo també entès com la Cris que la Mare de Déu, perquè de seguida ens n'anem cap a la religió, però al final les creences antropològicament poden ser religioses o poden ser de molts altres tipus, i també la ritualitat, ara mateix ho dèieu, quan parlem de ritualitat ens n'anem a qualsevol cosa religiosa, però hi ha la ritualitat de lo quotidià, que al final són aquelles accions quotidianes que es van repetint. Al final el ritual és una cosa que anem repetint sempre igual, no?, perquè pensem que tindrà un resultat esperat. I allò de... Jo voldria creure, però no em surt... Jo fa anys també ho pensava, no? Veus gent molt devota o molt seguidora d'una cosa i penses que xulo deu ser, no?
6: Sí.
0: Però al final la creença surt d'una necessitat. Les creences sorgeixen com a resposta a necessitats que tenim. I per tant, si no creiem, és que no ho necessitem, o que responem d'una altra manera. Per tant, potser escrivint, no? Llavors...
6: Sí, jo molts cops penso, ostres, m'estic perdent alguna cosa, saps?
0: Sí, totalment d'acord.
6: No,
0: però a mi em passa amb això, em passa amb el futbol, per exemple, no? Que penses, ostres, que xulo deu ser sentir, sí, tant, no? Però no ho sentim. Bé, doncs
6: pues no,
0: altres coses. No, no passa res, ho fem d'una altra manera, probablement, o cap a uns altres marges, no?
2: A mi m'ha fet gràcia això que deia Jaume, de que a tu quan estaves a l'hort et venien ganes de resar, i m'ha fet pensar que de fet una mica les religions, almenys les que encara tenen més força avui, neixen precisament a l'hort. Quan les societats es transformen en les societats de caçadors, recol·lectors o de pastors es transformen en societats agrícoles, comença a haver-hi aquesta dèria per l'acumulació, i a partir de l'acumulació què ens inventem perquè encara puguem explotar-nos més els uns als altres i fer més acumulació. O sigui que...
6: No tinc mala intenció. Sí, jo,
3: Crearàs la teva pròpia religió avui.
2: Has de repartir més.
6: És un fet que tu tens com un moment i penses, això n'he de fer alguna cosa, no? I, però no saps què fer-ne tampoc, però bueno.
2: Jo penso que l'hort té la seva mística, perquè és aquest contacte amb la terra i el treball manual el que et fa rumiar molt també, no? I de la llavor treure'n allò que et menjaràs, no? O sigui, que és la vida, això. És que...
7: Sí, tota l'estona, no? Veus el miracle.
4: Pels que no sabem res d'or, no és un miracle, no? que surti alguna cosa, perquè jo no sabria treballar-ho.
7: I ho és no? En si, no? És, bueno, no sé, és com quan et quedes embarassada i dius, uau, no? És lo típic, no? És com un miracle, però és que és veritat. És...
6: Bueno, i fer una mica de vida de posar-te en mans de a veure què passa.
7: També.
6: A veure si surten els ancians, a veure si no sé què. Bueno, aquesta cosa de no tan segura, dius, no, aniré a comprar perquè sé segur que compraré, i bueno...
7: Que no depèn. Tampoc
6: posar-te en mans de a veure què passa, no?
1: Mm. Molt bé, doncs Gerard,
0: en ens deleites aquesta...
1: amb alguna pregària?
2: Som-hi, anem a pregar una mica. Mira el que són les coses, aquest poema comença amb la, paraula, amb el verb ofrenar. Ofrenar. Diu, ofreno el meu cos caduc al mosquit fill de puta que ens matralla la nit, perquè s'afarti de mi, de la meva sang menzinera, i s'oblidi de tu. Però quan per fi, decrèpit, perfili l'abisme, i sigui jo llavors qui es cagui i pixi a sobre, a qui calgui peixa, et recordaré, amor meu, l'ignot sacrifici d'una càlida nit d'estiu com un vell malefici.

0: I arribem a l'última frontera que ens ofereix la ruda, ja que la ruda està entre medicina i verí, entre ciència i creença, entre cos i esperit. És la planta que fa de pont entre allò que podem veure i allò que només podem sentir. Una herba per qui busca protecció, poder i consciència. Una herba per recordar-nos que la natura, com nosaltres, no sempre és dòcil, però sí sempre sàvia.
1: Què creieu que pot aportar la poesia per transformar la realitat i canviar aquest món? Si és que pot aportar alguna cosa, clar.
2: La Blanca Llum, l'altre dia que recollia un premi molt important de poesia, deia que la poesia no canviava res. Jo crec que té una mica de raó, malauradament. No sé, ara em posaré, però jo crec que el que canvia les coses és la violència. Sense conflicte no hi ha transformació i així estem. Sí, això. Més violència, sisplau.
0: Dures declaracions.
3: Jo crec que a nivell així gran no pot canviar res o no canviar res, però sí que va canviant mica en mica, ens va canviant a nosaltres i nosaltres podem fer canviar el del costat. Quan tu consumeixes poesia, crec que estàs rebent alguna cosa, estàs predisposat a rebre alguna cosa i per tant tens una sensibilitat i aquesta sensibilitat la transportes als del costat. Poder no canviarà grans coses o la societat en si no la canviarà, però anirem fent mica en mica.
4: Jo penso que la poesia és en essència, o sigui, no canviarem el món perquè no ens escolten, però vull dir, si escoltessin els poetes, en essència és revolucionari, o sigui, és paraules noves amb visions noves, maneres diferents de dir les coses, o sigui, estàs canviant el món, el que passa que no estan disposats a escoltar-te per dir, saps? Però en essència la voluntat és de generar alguna cosa nou, alguna cosa diferent. I també el que diu ara el Vicenç, això de compartir la poesia, de que canvies una mica el món, nosaltres tenim l'experiència de fer el Festival de Poesia allà a Gironella.
3: El que anava a dir, que no ens escolten, però el festival està ple.
4: Estem allà, eh? I fem també clubs de poesia i la sensació és de que, ostres, sí que t'escolten, o sigui, jo dic que no, però... sembla que no, però la gent també té aquesta necessitat i quan tu t'exposes i dius coses i t'escolta, t'ho agraeixen i després es generen altra gent que també escriu, altra gent que també... Vull dir, realment sí que hi és això, aquesta...
5: També em venia, no?, que també es tracta d'escoltar-te tu mateix, no?, que és un exercici també necessari, no?, per poder entrar en relació d'una manera poder més sana... I no sé què has dit, Vicenç, que he pensat... Ah, sí, el consumisme, no? Posats a consumir, consumim poesia, no?
3: Sí, ha quedat molt bé. I bueno, també... algun llibre hem de comprar, eh? No pot ser tot regalat. No?
5: I em venia també com la imatge de què canvia, no?, quan estàs en un lloc que està com cuidat, no?, a quan no ho està, no? Jo crec que canvia alguna cosa així, no sé com explicar-ho, però sí, alguna cosa així com de la cura.
3: El que està clar que el que té raó aquí és el Gerard, eh? El que canvia realment el món són les guerres, no? Són les guerres, però jo no sabria dir-te tres militars, el nom de tres militars, però sí de tres poetes, eh?
5: Bueno, la poesia pot ser molt violenta també, no?
2: Sí, com es deien el grup de poetes violentos o...
4: No,
2: és un grup de l'Hospitalet de Llobregat, em sembla bastant bons, que feien polipoesia. Sí, no ho sé, jo penso que tots en part tenim raó, però que a vegades també... o sigui que també hem de fer aterrar una mica el llenguatge a lo terrenal i bueno, és molt maco pensar que el que fem canvia coses, però després mires al teu voltant i bueno, això però sí, penso que també una mica la clau és el que diu l'Iris, de com a mínim el que sí que t'ajuda la poesia és escoltar-te a tu mateix i potser a partir d'aquí, a partir d'un canvi personal, pots començar a generar petites coses.
6: Potser, no? Al final és tot aquest canvi, tot aquest escoltar-te, tot aquest conèixer-te, no? A tu mateixa, però per mi la poesia no té sentit si no la comparteixes amb els altres i si no generes espais, si no hi ha, no? On passen coses, no? I potser aquest és el punt de transformació, anava a dir l'utilitzar la paraula revolució, però em sona tan gran aquesta paraula, saps? És tan immensa, però sí que, no? El moviment genera moviment.
4: També té un punt de ser el que surt i pringa, saps? O sigui, a vegades surts a llegir certes coses que dius, hòstia, ho estic dient, m'estic mostrant... O sigui, va, ja ho dic jo, a tothom penso el mateix, a tothom li passen aquestes coses que el que escriu diu, saps? Però és com, va, ja surto jo, saps? Soc el pringao i em mostro jo, i no deixa de ser un punt, no violent, però té un punt de dir, això que tots tenim tapadet, doncs jo ho mostro. Saps? Té un punt de, no et diré violència, però sí d'actitud revolucionària tampoc, però no sé, demostrar-te i dir, ja ho faig jo, i a partir d'això, doncs, els altres també poder generes.
5: Sí, no? Com, o sigui, no seria, no em ve la paraula, no seria un xaman ni res d'això, però sí, és com la persona que d'alguna manera pels altres, no? Fa, bueno, o diu alguna cosa. No ho fas pels altres, però
4: hi ha un punt que sí. La part positiva, no? Sí que seria la figura del xaman, però jo veig més aviat com la figura del pringao, saps? Del tonto a la classe que diu, mira, va, pues jo lo digo jo, saps? I ja m'ho mostro jo i se'n fotreu de mi, no passa res, saps? Però és un pas que també s'ha de fer, no?
2: Sí, de fet, entre la figura del xaman i el tonto de la classe...
6: La línia és molt fina, les fronteres, sí, que parlàvem abans, no? De les fronteres.
2: El xaman sempre ha sigut una mica el boig, però el boig que tenia raó, no? I que quan tenies un problema greu, doncs t'anaves a veure el boig, perquè tenia capacitat de connectar amb altres llenguatges i amb el més enllà. Jo ara pensava també, mentre parlàvem d'això, que estem aquí com a poetes, però alhora també som tots... programem sí, persones, però que tots programem alguna cosa, no? Des de qui porteu el programa de ràdio amb els perversos, el Festival de Poesia Gironella, el Festival del Ras, vull dir que sí, no sé, que estem aquí com que sí que organitzem, potser això sí que és ser una mica el tonto a la classe, també penso d'organitzar de manera altruista, sense cap mena de benefici, pues això, festivals que funcionen, a programes de ràdio, recitals de manera periòdica, i per què ho fem? No ho sé, però ho fem.
3: Per canviar el món. Però tot això que es mou, no? Que ells s'hagin desplaçat fins aquí, que nosaltres anem cap allà, bueno, vull dir que això sí que hi ha alguna cosa, no? que es fa i que s'està fent bé. Si no, no, vull dir, si no hi hagués aquesta visió de poder canviar alguna coseta, no es mourien de casa, no? En canvi, jo m'imagino que si no conscientment, el subconscient sí que diem alguna cosa portaré al món, no?
5: L'amor, que deia el Gerard, no? Fa una estona que busquem amor i donem amor.
4: Deia violència,
6: eh? També hi ha una violència. Línia molt,
3: bueno,
6: fina.
3: Pot ser violència amb carinyo.
5: Bueno. Ja, bueno.
3: No pot ser, no pot ser.
7: Bé, doncs, si us sembla, ens falta escoltar l'Iris. No sé si...
5: Sí, jo porto un poema que es diu Alegories i una mica... Bueno, em remeto al que dèiem abans, no? Dels miracles i del sagrat. I diu així. Soc el líquid amniòtic i la teva sang. Soc el calostre, els probiòtics, el meconi i els bolcalls. Soc la llet d'altres mares que no conec encara. Quantitats i mesures, tetines i textures, lactància seca, llet congelada. Soc termòmetre i descongelació temperada. Soc escalfar una vegada, mantenir dues hores, refrigerar una jornada. Soc cor, soc colza i mossegada. Soc un portal entre el que és visible i el que no existeix encara.
8: Anònima.
6: Doncs ja estem a punt d'acabar aquest setè programa d'Anònima Viva, setè capítol, i abans d'acabar sí que volíem, si voleu, dir unes últimes paraules, el
3: Ui,
6: que
3: paraules.
6: Us vingui de gust. Ritualitzem aquest programa amb unes últimes paraules.
1: Sí, a modo sintètic, a modo de vers, si voleu.
8: Aviam qui és el pringat ara.
1: Bueno, vull dir que no fem una dissertació de tot plegat, vull
3: no,
1: dir.
3: Jo crec que no volem acabar, per això no les volem dir. No, jo simplement que, bueno, que he estat molt a gust, que moltíssimes gràcies per pensar en nosaltres, per convidar-nos, per parlar de poesia, i bueno, res més.
4: Bueno, i ho mateix, i sobretot felicitar per pensar en les herbes oblidades, margeres, perquè és que el que hi ha al marge és la vida i és lo interessant.
3: I és el més resistent, això. És el que sobreviu a tot.
5: Pues res, això. Gràcies, ha estat un plaer, i sí, us escoltarem, no? Que ha estat una descoberta també per mi. No sé si sempre parleu de plantes, que sí? Molt interessant.
2: Sí, jo donar-vos les gràcies per descentralitzar una mica els marges, la cultura i tot en general. Penso que és important això, de posar el focus en altres llocs, i això també fa que es teixeixin vincles i relacions que si no es donarien.

Val, doncs abans de marxar no poden faltar els agraïments, perquè entre totes construïm Anònima Viva. Avui volem donar les gràcies a la gent del convent per acollir-nos, al Jaume, al Vicenç, en Gerard, la Iris i en Guiu, per acompanyar-nos en aquest programa, al David per fer que tot això s'escolti així de bé, i acabem amb un bolero de Pablo Milanés que ens ha recomanat en Vicenç. Gràcies per les vostres resistències i ajudar-nos a sostenir la vida.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.

0: La
1: Mu
2: Sí
0: Ganga.
3: Bona nit, mainada.
4: Bona nit, Moisès.
3: Som a la Moxiganga. Què tal, com esteu, com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara és el millor moment de la setmana. És el moment d'escoltar la Moxiganga, el programa infantil, el programa familiar, un programa que va des de 0 fins a 150 anys. Imagineu-vos si ens pot escoltar gent i gent. I avui, com sempre, us hem preparat un munt de coses per passar-nos-ho molt bé just abans d'anar a dormir. Ja sabeu que la Moxiganga és aquell programa que us porta a dormir, que ens n'anem a descansar un cop s'acabi la Moxiganga, perquè demà hem d'estar ben desperts per poder anar a l'escola i passar-nos-ho molt i molt bé. Avui us hem preparat va de jocs de l'anònima. Avui, Bell It o Ball It. També podrem escoltar un saps què del Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i el Cir Petit, avui un nou capítol que es titula Quina por. I tal com us he dit, després acabarem amb la cançó de Bressol, que voldrà dir que ens n'anirem tots i totes cap al llit, cap a dormir. Per això encara falta una miqueta. Mentrestant, aneu sopant, aneu-vos banyant, aneu-vos posant el pijama, perquè això ja està en marxa. Amics i amigues, la Moxiganga, a part de ser un programa de ràdio, també és una pàgina web, la qual podeu visitar tantes vegades com vulgueu. L'únic que heu de fer és anar a lamoxiganga.cat i allà hi trobareu moltíssimes coses. Si aneu a programes sencers, trobareu totes les Moxigangues que hem fet aquesta temporada i les trobareu totes una darrere l'altra i les podeu escoltar tantes vegades com vulgueu. També us les podeu baixar al vostre ordinador o al vostre mòbil per poder-les escoltar al cotxe, per exemple. En fi, també hi trobarem els contes. Tenim molts contes per tots vosaltres. El gegant Avioio, l'Arisó Bru, la rateta que escombrava l'escaleta i en Patufet. I també hi trobarem, per exemple, doncs, coses com els pastorets musicals o bé la llegenda de Sant Jordi, que fa poc que va ser Sant Jordi i us la vam posar aquí a la Moxiganga. Doncs ara també la podeu escoltar a la nostra pàgina web. També trobareu els versos perversos de Roald Dahl. Els teniu tots allà, un darrere l'altre, i atenció, una secció molt xula, que són contes d'en Xesco Boix, però els ha narrat el nostre company Pep Tor. Així que, si voleu, teniu per remenar i remenar a la nostra pàgina web. Hi ha moltes coses que podeu, doncs, anar escoltant. Doncs vinga, va, que començarem, i ho farem avui amb una cançó del Club Super 3, amb el disco dels 20 anys del Club Super 3, i avui la cançó és Bola de Drac. Ara torna a estar de moda, que la podeu tornar a veure si voleu, i avui l'escoltarem amb l'Arnau Tordera d'Obeses i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Així que avui la primera cançó és molt xula i us recomano que pugeu el volum de la ràdio, el volum de l'ordinador, ben alt, perquè els nens i nenes del costat de casa, els veïns, sàpiguen que vosaltres escolteu la Moxiganga. Amics i amigues, el meu nom, Moisès Bruch, i ara mateix, aquí, a la vostra emissora municipal, comencem. Som-hi! Endavant!

0: aquesta festa.
1: Va de joc.
2: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
3: Juga amb nosaltres.
4: Nom del joc: Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
5: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? O potser heu jugat al pitxi. Al joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com es juga. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat, o sumar el màxim de punts després de que amb dos equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bel, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi ha jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
4: Però aquest joc no és perillós?
5: Sí, si saps jugar no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun que altre cop.
4: Per què va desaparèixer?
5: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
6: La xirimoia, no, la xirri, no, la ximple, no, la carmanyol, no, la moixiganga, carai!

de platí és en Billy Gilman, nascut el 24 de maig del 1988 als Estats Units d'Amèrica, que tenia 12 anys i 68 dies quan el seu primer àlbum, One Voice, va rebre el disc de platí al vendre 1 milió de còpies en els Estats Units d'Amèrica.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Quina por!
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. És de nit i sembla que tothom dorm a la seva caravana. Ep! Hi ha llum a la caravana de l'Albert, l'home bala.
1: Albert, Albert, què dorms?
3: Com? Qui hi ha?
1: Albert, sóc jo, l'Agustí.
3: Bona nit, senyor Agustí.
1: Perdona, Albert, què dormies? Com que he vist el llum obert, he pensat que encara estaves despert.
3: No, em dec haver dormit sense adonar-me'n i m'he deixat el llum encès. Amb què el puc ajudar, senyor Agustí?
1: No passa res d'especial, només que he vist que hi havia llum i he pensat que potser et trobaves malament. Disculpa, eh?
3: Estic bé, gràcies, senyor Agustí. Bé, doncs, bona nit, senyor Agustí.
1: Vols que tanqui el llum?
3: No cal, ja el tancaré jo. Gràcies.
1: De res. Doncs, vinga, bona nit.
3: Bona nit, senyor Agustí.
2: L'endemà... fa un matí preciós, i tothom, el Circ Petit, està enfeinat preparant les seves actuacions per la funció de la tarda. En Genís està amb els seus trucs. En Salim afila les espases. I què fa en Tomàs? Està ajupit buscant alguna cosa sota la seva caravana.
4: Es pot ser on us heu ficat? Ei, petites! On sou?
5: Ei, Tomàs, què fas aquí sota?
4: Com? Ai, al cap!
5: Ostres, perdona, Tomàs, no et volia espantar. Et feia més valent.
4: No m'he espantat pas. Només que no t'esperava. Mira, és que estava assajant un nou número amb les meves fusses. I han anat a petar aquí a sota la caravana. I ara no les trobo.
5: Té, amb aquesta llanterna segur que les veuràs.
4: Ostres, moltes gràcies. A veure. Ah, mira-les. Veniu, petites. Apa, una, dues, tres, deu. Sí, ja hi són totes. Moltes gràcies, Albert.
5: I ara no hi ha de què.
4: Escolta, i com és que duies un olor? Si no fa un soc de calample.
5: Mira, casualitats de la vida. Ja veus quines coses, eh?
4: Per cert, me'l podries deixar? És que haig d'arreglar unes coses de la caravana i m'aniria d'allò més bé.
5: Sí, esclar, i d'això, i quan me'l tornaràs?
4: No pateixis, que demà mateix te'l torno.
5: Bé, d'acord.
2: A la tarda, tots els artistes del Circ Petit estan reunits sota la carpa. I és que el cel s'ha cobert d'uns núvols grans i negres. I ara, a fora, una forta tempesta tenyeix el dia de negror. I els llamps i trons es fan sentir de lluny.
6: Ostres, a mi no m'agraden els trons.
5: No has de tenir por, petita. Ja saps que només són núvols carregats d'aigua.
4: Sí, però jo tinc les meves puces. I la perla ben atabalades.
5: És normal, criatures i animals s'espanten d'allò que no coneixen.
2: Aleshores esclata un gran tro. I marxa la llum del Circ Petit. Els nostres artistes queden completament a les fosques.
5: No hi ha llum! No hi ha llum! Tomàs, on és el meu lot? On és el meu lot?
4: El tinc a la caravana. I amb el xafa que cau no l'aniré pas a buscar. Però... que tens por?
5: Jo? No
6: és dir que només tenien por les criatures? A tothom en té de pors. Jo mateixa tinc pànic a posar-me malalta. Per això intento cuidar-me i si no em trobo bé, faig força repòs i em prenc unes herbetes. És així com em marxa la por.
7: Doncs jo, quan començo a inventar-me un nou número, sempre tinc por de no fer riure. Aleshores començo a recordar acudits i em passa la por i em faig un tip de riure.
4: Jo sempre tinc por de perdre alguna puça. Oh, que la perla no estigui bé.
6: Doncs jo, quan tinc por, canto cançons.
5: Així, vosaltres també teniu por?
1: I és clar que sí. Tothom en té de pors. Jo mateix, l'altra nit, quan et vaig venir a veure el teu carruatge, va ser perquè sempre tinc por per si us passa alguna cosa. Per cert, així doncs tenies el llum encès perquè et fa por la foscor?
3: No, no. Bé, de fet sí.
6: Doncs ja ho saps, has de pensar en com superar la por. Mira, mentre no torna la llum podríem cantar. Ja ho diuen, qui canta els seus mals espanta, no? Sí!
8: Vinga, bona pensada!
6: Fins la fosca, tot d'una, sota el tronc d'un vent.

0: Hola, Marta. Ves qui ho havia dit? Tots tenim por d'una cosa o altra.
1: Hola, sí. Fins i tot l'Albert o el senyor Agustí.
0: Ja ho crec. Però l'important és aprendre a superar-les, oi?
1: Això mateix. I cantant i explicant acudits, hem passat una tarda divertidíssima. I sembla que a l'Albert li han passat les pors.
0: Ostres, avui hem après una cosa d'allò més important, oi? I com ho escriuràs, això que us ha passat?
1: Ho voleu saber?
0: I és clar que sí. A veure si tots plegats aprenem a fugir de les pors.
1: Quina por! La fosca de la nit, de perdre's el neguit. Forts llamps i trons quan plou, allò que ningú vol, també sentir-se sol. Uns pensaments bonics, riure amb els amics, cantar una cançó. No hi ha res millor per espantar la por.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carla Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

0: Fantàstica aquesta versió del Pony Pissador, molt xula la cançó per anar a dormir. I amics i amigues, nosaltres sí que ara arribem al final de la Moixiganga i la setmana que ve tornarem amb moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar Va de Jocs amb l'anònima, el joc Bòlit o Bòlit, i també hem pogut escoltar el Saps Què dels nostres amics de Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i un nou capítol de Sir Petit que es titulava Quina por, ai, ai, ai, quina por que hem passat avui escoltant el capítol, eh? Recordar-vos que a la nostra pàgina web podeu escoltar tantes vegades com vulgueu aquesta Moixiganga i totes les que hem fet fins aquesta temporada. A la moixiganga.cat, allà hi podeu entrar tantes vegades com vulgueu. Recordeu, la setmana que ve tornarem amb una nova Moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. Per cert, el meu nom, Moisès Bruc, i us espero aquí, a la vostra emissora municipal, la setmana que ve. I sobretot, sobretot, ja sabeu que aquí a la Moixiganga passem llista, que sí, abans de començar. Doncs no hi falteu la setmana que ve, perquè passarem llista. Així que bona nit a tothom i fins aviat. Adeu a tothom. Adeu, adeu.
1: Lluna, lluneta, ben rodoneta, roda ben fi fins demà al matí.
2: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
3: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Hora Màgica dels Mussols. Soc en Joan Pastor i seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosenquirze.cat. Aquest mes d'abril hem tingut, com no, la Setmana Santa, un període de temps dominat per imatges religioses i molts soldats de l'antic imperi romà passejant pels nombrosos canals de televisió amb les clàssiques pel·lícules de l'època. Per això avui, que gaudirem amb el suport del nostre amic Jordi Milià, volíem destacar la banda sonora d'una d'aquestes obres clàssiques, ni més ni menys que Spartak, una pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick l'any 1960. Tot i que, generalment, el mes d'abril sempre està un xic carregat d'aventures, més de les que ja ens ofereix la pròpia natura, oi, Jordi?
1: Doncs sí, Joan. Hem tancat aquest abril amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. Sembla que seguirà anomenant-se així, malgrat l'exigència de l'escriptor Eduardo Mendoza i del suport del dibuixant Mariscal, que s'hi va afegir. I veig desconeixement de la història i afany de notorietat. De fet, es va voler instaurar el Dia del Libro a tot Espanya i no va quallar el lloc. En canvi, a Catalunya, quan la varen fer coincidir amb el Dia de Sant Jordi, es va convertir en Diada Popular de Participació Massiva, amb gran èxit i amb vendes espectaculars de llibres i roses.
0: Veus, el Jordi sempre sap posar les coses al seu lloc i, cuidado, que no ens toquin el Sant Jordi com el tenim. Com sempre.
1: Sembla que Sant Jordi, abans de ser sant, era un tribú romà.
0: Exacte, ara en parlaré. Correcte. En tot cas, en Sant Jordi, que durant el segle III va estar un temps, com deia en Jordi, com a soldat romà, ens va perfecte per introduir al nostre espai d'avui, que sorgeix una música que ens parla de la revolta d'uns gladiadors. Per tant, volem recuperar una excel·lent banda sonora escrita per un gran desconegut, lamentem-ho, però és un gran desconegut, Alex North, un compositor dels Estats Units que, atenció, ha estat un dels músics més nominats als Oscars per les seves excel·lents bandes sonores, però el més destacat és, sense cap mena de dubte, el tema que descriu la història d'amor entre els dos protagonistes, una composició delicada, emotiva i sorprenent que va mereixer un munt de versions per músics destacats, curiosament, dins del món del jazz. Per cert, la idea de fer aquest espai dedicat a aquesta cançó va ser del meu fill Adrià. Va sorgir a l'hora que anàvem descobrint diferents vinils a la botiga de jazz de Barcelona, Jazz Messengers.
1: Sí, de fet, l'Adrià sempre ha tingut un bon gust musical, eh? Encara recordo quan li vaig regalar un CD dels Odd Rigtime Tales.
0: Li va encantar.
1: I com el va gaudir i els va estar seguint. Són moments que queden per sempre en el nostre imaginari musical. Avui, doncs, escoltarem versions d'aquest immortal tema creat per a la pel·lícula Spartacus, portades al terreny del jazz per músics que l'han sabut reinterpretar amb ànima pròpia. I també, per suposat, reivindicarem el seu missatge.
0: Correcte, Jordi. Potser l'amor no ha guanyat mai cap guerra, indubtablement, però cada vegada que sona aquesta melodia ens queda clar que és l'única cosa que realment val la pena defensar. Com ja ens apunta el mateix Stanley Kubrick, en un món tan convuls i violent, el que ens manté vius és l'amor, la dignitat i les ganes de llibertat. Doncs anem-hi. Començarem amb un breu recordatori de la versió original de la composició que el músic Alex North va escriure per Spartaco. Escoltem-la.

Aquesta era la versió original, i tot seguit escoltarem la primera versió d'aquest clàssic del cinema. Es tracta de l'excel·lent peça que Youssef Latif va realitzar l'any 1962, inclosa en el seu treball Eastern Melodies, editat en vinil per Prestige Records. Transmet l'emoció del tema amb un oboè sostingut que recorda el so fascinant que utilitzaven els encantadors de serp. Escoltem-lo.

Quina bo, eh? Ara estàvem comentant amb el Jordi, això sí que recorda aquests instruments que feien servir els hindús. Bé, si seguim dins la mateixa dècada de l'any, en 1963 el gran Bill Evans feia una deliciosa versió d'aquest tema d'amor d'Espartacus, que avui estem reivindicant. Considerat com un dels pianistes de jazz més importants de la història pel seu toc impressionista de l'harmonia, en Bill Evans va entrar en les profunditats més emocionals del tema del compositor Alex North, aconseguint una de les versions més espectaculars. Escoltem-ho.

0: Passem ara cap a una nova inspiració, Joan. Vale. Amb la guitarra de Gabor Szabo.
1: Compte que el Bill Evans ens ha deixat, per això, bocabadats, eh? Per parlar-ho tranquil·lament, vaja.
0: Ara ho suavitzarem, potser, o... Bueno, no, està bé, està bé. Músic, Gabor Szabo, músic nascut a Budapest l'any 1936. Fa una reinterpretació afegint colors de la cultura del seu país que li dona un toc nostàlgic a aquesta original versió, realitzada l'any 1972. Gabor Szabo i el seu cover del Love Theme from Spartacus.
1: Molt bé.

I ja que estem amb cordes, aprofitem-ho I presentem ara la versió d'un altre guitarrista, ni més ni menys que en Carlos Santana, amb un concert que va fer conjuntament amb el gran Herbie Hancock als teclats. Una actuació realitzada al festival Life Under the Sky a Tòquio l'any 1981. Els nostres dos protagonistes varen sortir a l'escenari acompanyats per uns músics de luxe, en Wynton Marsalis a la trompeta, Ron Carter al baix I Tony Williams a la bateria. En aquesta versió del tema d'Espartac, els dos músics varen demostrar novament com el jazz I el rock es poden fusionar fent palès que les seves fronteres són molt fines. Herbie Hancock I Carlos Santana amb el seu Spartacus Love Theme.

0: Ens quedem a l'Àsia Oriental per presentar el treball d'una cantant japonesa de nom Akiko, que té l'honor de ser una de les figures que ha participat en la renovació del clàssic segell de jazz Berber Records.
1: Poca broma.
0: I tant. Nascuda a Tòquio l'any 1956, Akiko Yano es va fer famosa pel seu repertori de més de 500 temes clàssics de jazz, que inclouen algunes versions molt aconseguides, com el Come Together de Beatles.
1: Sessió pel Miquel Àngel, com sempre portem algun tema perquè el Miquel Àngel estigui content.
0: A banda de la seva veu, és també un excel·lent pianista i compositora. Amb la seva música ha creat una estètica personal que és tendència en el món de la moda. Akiko s'ha convertit en tota una icona que representa una nova era del jazz al Japó. La seva versió del tema d'amor d'Espartacus, gravada l'any 2008, és molt original i inclou la lletra que va escriure Terry Callier i alhora té un sentiment molt dolç. Escoltem-la.

Esteu, per recordar-ho, sobretot, esteu escoltant Nits de Jazz a la sintonia de ràdio santquirze.cat i seguim molt ben connectats amb el tema d'amor d'Espartacus amb la versió del Profeta. Ep, sobrenom de Hamad Jamal, pel seu estil innovador. El gran pianista ens va deixar als 93 anys, el 2023. Aquest gran geni del teclat va gravar aquesta magnífica peça també l'any 2008. Musicalment demostra un equilibri perfecte entre l'habilitat de la mateixa melodia i el toc elegant del jazz. Una versió d'aquest tema immortal d'amor, genial i impecable. Hamad Jamal i el seu Espartacus Love Theme.

0: Ens situem ara a Itàlia. El grup de jazz Quartetto Moderno ens porta una versió més lleugera d'aquest tema que avui estem reinterpretant amb diferents músics.
1: I de moltes maneres, perquè déu-n'hi-do,
0: Ens ofereixen un so molt proper on destaca la flauta travessera. Mira, de fet, Quartetto Moderno està liderant l'escena del jazz italià amb un nou estil que implica una estètica fresca, atrevida, molt lligada a la cultura europea.
1: Hem de reivindicar-ho.
0: I tant. Aquest Love Theme from Spartacus, realitzada l'any 2010, té un aire retro que vol recuperar l'estètica musical del jazz més íntim. Escoltem-los.

Molt tranquil·la, molt maca, i sembla que sigui d'un altre temps, ara ho estàvem comentant amb el Jordi. En canvi, aquesta gent són d'ara, del 2010. Bé, seguim reinventant, rebuscant amb aquest, diguéssim, bagul de records, una de les versions més desconegudes que ara posarem d'aquest Loftem Spartacus que estem recuperant, és la de Quasar, un músic que forma part del llinatge dels grans digi japonesos inspirats en gran mesura en Nujabes, el gran productor japonès responsable d'una estètica molt particular dins del panorama de la música electrònica i el nou jazz al Japó. Un petit viatge que barreja, ara ho escoltareu, barreja sons d'ambients, aires de jazz i un excel·lent ritme que a poc et va entrant tan a dins que et fan venir ganes de ballar. És potser la versió més trencadora d'aquest Love Temps Spartacus que avui no parem de reinventar. Escoltem-ho.

I si el segon tema d'aquest homenatge a la gran composició d'Alex North ha estat la interpretació magistral de Bill Evans, ara és el seu contrabaixista, Gary Peacock, que 55 anys després, és a dir, l'any 2018, li fa un homenatge amb un excepcional treball gravat a l'Auditorio Stello Molo de Lugano, sota la direcció de Manfred Eicher del segell ECM Records. En aquesta ocasió, Gary Peacock està acompanyat pel pianista Mark Copland i el bateria Joe Baron. La força expressiva d'aquest trio, sobretot dins de la seva atmosfera més poètica, intenta repescar l'ànima d'aquest tema sorprenent que des d'una estètica aspra i plena de gladiadors va conquerir el món sencer. Escoltem-los.

0: Bé, i per tancar aquest homenatge a una autèntica història d'amor inclosa en una preciosa composició musical, ho fem amb un desconegut de luxe. Kenny Wheeler toca la trompeta, el fiscorn i és també un gran compositor. Va néixer a Toronto, al Canadà, l'any 1930, però la seva formació musical es produeix a Anglaterra, on va formar part dels moviments del free jazz, el jazz rock, i amb el segell de CM Records va gravar com a líder acompanyant per en Keith Jarrett, Dave Holland i Jacques Dejonet. Poc després, amb el seu grup Azimuth, va col·laborar amb en Jean Garbarek, Norma Winston, John Abercrombie, Tony Coe i Ralph Towner, entre molts altres.
1: Aquest és un treball de l'any 2006 on es fa acompanyar de dos excel·lents guitarristes, en John Abercrombie i John Parricelli, a més del virtuós baix suec Anders Jorvin. Es tracta d'una gravació amb un so extremadament íntim. De fet, els matisos, les textures i el joc de les dues guitarres que sonen lliures i netes juguen amb la trompeta de Kenny Wheeler, creant quelcom semblant a una conversa privada, i els oients tenim l'estranya sensació d'escoltar-la amagats darrere una porta.
0: Mira que bé.
1: Creiem que aquesta potser era la millor manera de tancar aquest himne a l'amor que avui hem reivindicat amb l'admiració que es mereix. Love Theme from Spartacus, de Kenny Wheeler.

0: Bé, doncs hem arribat al final de l'espai. Avui hem escollit Spartacus, una pel·lícula que, tot i estar marcada per la guerra, l'opressió i la lluita per la llibertat, la seva música emergeix com un acte de resistència silenciosa. No és només una història d'amor entre dos personatges, és una afirmació radical que, fins i tot enmig de la violència més brutal, l'amor continua sent possible i, per suposat, necessari. De fet, no sé si a tu et passa el mateix, Jordi, però a mi se m'ha quedat enganxada la melodia. Crec que m'acompanyarà uns quants dies.
1: Mira, Joan, sempre m'ha fascinat l'enorme poder evocador de la música. I en cadascuna de les versions d'aquest tema d'amor haurem pogut reviure l'escena amb Spartak i Varinia, interpretats per Kirk Douglas i Gene Simmons.
0: Sí, molt bé que ho diguis, perquè ho fan superbé. És increïble el treball que fan.
1: I sí, Joan, també la portaré amb mi uns quants dies, i tant que sí.
0: Bueno, doncs ja aquí som i estem amb aquest tema. Volem esmentar, després d'haver escoltat tots aquests grans mestres del jazz, que demà, 30 d'abril, és el Dia Internacional del Jazz. Una cita per recordar i estimar una música que no para de reinventar-se. Doncs res, volem donar les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el seu característic to inspirador i, per suposat, el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
1: Fins la propera cita. Adéu-siau.

0: teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la nota amb els amics de la música.

Bona tarda a tothom. Comença aquest espai musical on conviuen molt lliurement els ritmes del jazz i el blues. Soc en Joan Pastor i, com sempre, seguim amb notes dissonants des de radiosenquirze.cat. Hi ha discos que passen a formar part del silenci interior de qui els escolta. Avui, adonant la nota, posem l'orella en un d'aquests moments irrepetibles, The Cold Concert, gravat en directe a Colònia una nit d'hivern de 1975, el que havia de ser un concert més, va acabar convertint-se en una de les improvisacions més icòniques de la història del jazz. Un piano imperfecte, un músic esgotat i una sala plena d'expectació. I malgrat tot, o potser gràcies a tot això, Keith Jarrett va transformar les limitacions en pura màgia. Avui, més de 50 anys després, aquest concert continua respirant, vibrant i parlar-nos com si fos la primera vegada. Potser perquè no és només música, és un instant capturat en estat pur, un sospir llarg amb 88 tecles. Escoltem-ho.

0: Aquest excel·lent recital que acabem d'escoltar semblava que podia ser tot un desastre, la veritat sigui dita, ja que en Keith Jarrett es va negar a tocar amb el piano blanc que els organitzadors del concert havien preparat. Al músic no li agradava ni el so ni la seva estètica. El gran Manfred Zeicher, que estava allà perquè era el director de CM, la companyia que gravava l'aconteixement, finalment el va convèncer i de sobte va sorgir el miracle, més de 4 milions de còpies venudes d'un recital de piano completament improvisat. Poca broma. Keith Jarrett, que fa molt poc ha fet 80 anys, segueix recuperant-se dels dos ictus que va patir l'any 2018. Aquests esdeveniments van provocar una paràlisi parcial del seu costat esquerre. Actualment sembla ser que a poc es va recuperant. Des del seu entorn més proper asseguren que manté la seva generalitat musical amb la seva mà dreta, alhora que va recuperant el seu costat esquerrà. En tot cas, des de Donant la Nota, hem volgut agrair la seva gran aportació al món de la música amb aquest petit i modest homenatge recuperant un concert històric. Doncs ja està, doncs res més per avui. Volem donar les gràcies al tècnic de ràdio Sant Quirze, Miquel Àngel Bueno, per la seva màgia en muntar el programa i posar-ho tot en marxa. Agraïm la vostra atenció i aprofitem per recordar-vos que al voltant del capvespre, tots els dimarts, tenim una cita per gaudir de la música. Bona tarda i bones vibracions per tothom.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota, amb els amics de la música.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui, preguntant-vos què trobeu més perillós, si fer-vos un vermutet amb material radioactiu de Txernòbil, fer salvar-se amb un paracaigudes de l'Express, o anar a una trobada del Buenri entre Valverde i Tchouaméni, som, però ho sabés...
3: Fes a pastar, baby.
4: Urse, urse!
2: Néstor Sart.
5: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
4: Urse!
6: Bona tarda.
2: Magí Berneda.
7: Snake!
8: Això que els jugadors siguin més del Barça que els aficionats del Barça, m'encanta. Molt bona nit.
2: Clar. Manuel Lucero.
9: Wesley, i els RDMG què?
10: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
11: Bona nit, conocidos.
12: El rosegador de mida gegant són Tchouaméni.
13: No, de fet, el rosegador de mida gegant és l'Mbappé, tio, fent aquella...
12: aquella ratota, tio.
13: Sí, és fent aquella piulada, tio, a la Madrid amb el 2-0 al marcador, tio.
2: El rosegador era Luis Suárez amb la seva mania de mossegar la gent. Jo sóc Pau Aguilar.
14: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
2: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes de Pau de Pàgina, El Yelmo, Sacrifici, Pixelània i Videojocs de Paraules. Comencem amb Freaks and Beers.

0: Molt bé, nois, què tenim?
1: Magí, parla'ns d'aquest buit que està baixant.
2: Aquest buit, el directiv 80-20 és, ja no em sé ni el puto. El videojoc aquest creat del...
3: És la nota passada, 80-20,
2: no?
4: Directive
2: 8020, el nou videojoc de, dels creadors de l'Until Dawn, del, el que tenim a mitges o molt al principi, com es deia, el de
4: Quarry
2: de la cantera.
4: Són Supermassive Games.
2: Supermassive Games, gràcies, ja tenia totalment out. El tema és que així hi havia un moment de calentura que teníem en el WhatsApp privat, però que diu això, un buit de higiene. El que passa és que entra a Metacritic, veus que la cosa està, ha caigut a 70 i
4: sí, sí.
2: Poc.
4: GameSpot li ha posat un 5/10, eh?
2: 5/10. Sí, veig Mary Station un 6. Bàsicament entenc que, o sigui, els titulars són més del mateix.
3: Els d'IGN han cobrat més, llavors.
2: No, però, o sigui, potser això és lo típic. Bueno, ja en parlem també avui de què s'espera d'un videojoc, no? O què pot ser un videojoc, perquè bàsicament aquest Directive 80-20 és el perfil d'aventura que molta gent potser considera poc videojoc. A nivell de jugabilitat, bàsicament és un joc molt cinematogràfic on bàsicament estàs decidint si esquerra, dreta, amunt o avall, i algun quick time event i ja està.
0: Vull dir, això el mixtape.
2: No, aquest 80-20, el Directive 80-20, que són totes aquestes aventures.
0: Anava a dir, perquè del mixtape he llegit crítiques molt similars a això.
2: Per això deia que després quan em parli a Pixelania tornem a debatre això, però aquest cas és un cas que hem jugat tots. O sigui, en el cas de l'Until Dawn és menys videojoc que un Castlevania, que un Metroid, que un Hades.
0: Però això, clar, aquí...
3: Sens dubte, sí.
0: No, perquè anava a dir el Heavy Rain, per exemple...
3: Fila de discussió.
0: El Heavy Rain?
2: Heavy Rain, exacte. Heavy Rain...
3: Què
2: té de videojoc? No, és veritat, o sigui...
4: Però què vols dir que té de videojoc? És que no entenc la pregunta.
2: Estic fent d'advocat del diable, perquè hi ha molts jocs com, per exemple, l'Until Dawn, quan, com a videojoc sí que és cert que mous un personatge, i a nivell de jugabilitat és curt, és un joc que és senzill a nivell de jugabilitat, el treu pit amb altres aspectes. En aquest cas, com podrien ser tots els de Supermassive Games, són jocs molt cinematogràfics on la decisió i el tema aquest de l'efecte papallona, no? I que hi ha conseqüència en funció de les decisions, és la gràcia del joc. Però és una miqueta això, el tira la teva aventura. A nivell de jugabilitat hi ha molta gent, jo no sóc d'ells, que critiquen molt aquest tipus de videojocs. O sigui, en el cas, no vull ficar-m'hi, però m'hi fico, en el mixtape que IGN li ha fotut un 10, hi ha molta gent que no considera, o sigui, considera que no, una aventura narrativa no pot ser un 10 com a videojoc, entenc. O sigui, dins la...
0: Hi ha gent com el Patrick Urbano, no, com jo... el Pau Aguilar, que consideren que no pot ser un 10 perquè la perfecció no existeix i per tant un 10 és impossible.
2: Això muerte, o sigui, prou ja. Sí.
0: No, però també és el punt aquest de que també llegia gamers dient que posaven vídeos de crítics jugant a videojocs i en tenien per com un videojoc com el mixtape.
2: El del Cuphead, molt divertit. No, però ja en parlem del mixtape. En el cas aquest, torno a repetir, la nota que un 8 crec que podia ser molt... Sense haver-lo jugat, és el típic joc que et podria dir que és un notable. Potser un 8 és excessiu, però sí que és cert que la gent que el penalitza és perquè diu que és més del mateix. O sigui, ja hem jugat això, l'únic que ara Supermassive t'ho adapta a l'espai i que tampoc la història no és tan sorprenent, perquè en aquest tipus de joc...
4: Bueno, o sigui, llavors a partir d'ara els Marios, per exemple, un 2/10 cada cop que treguin un
2: no
4: Mario.
2: No, perquè la jugabilitat dels Marios... Pau, tu no sé quan fa que no jugues un Mario, tio, però els vans cada...
4: Pues la puta vida,
2: cada
4: clar.
2: Cada Mario et sorprenen, tio. Són plataformes que es reinventen. O sigui, cada... L'últim, el Mario Wonder, a mi no em va agradar gaire, però he de reconèixer que a cada pantalla tens mecàniques noves que no has vist mai en la història de les plataformes. Vull dir que són jocs que saben, o sigui, Nintendo i plataformes i Mario, és brutal la reinvenció que tenen. Total, que això, que jo aquest joc li tenia ganes. També he de dir que són jocs que crec que no podrem repetir mai l'experiència de tornar-lo que vam viure amb l'Until Dawn. O sigui, el record, jo per mi l'Until Dawn és un molt bon joc, però perquè el vaig jugar amb vosaltres, érem una colla, prenent decisions, anàvem passant el mando, i vam fer l'autèntic sprint de quantes hores, si ens el vam cremar més o menys el mateix dia, no? No sé...
4: No sé. És que si, si t'hi poses, si t'hi poses en sèrio, molt, molt llargs no, no això, són aquests jocs.
2: És una experiència d'aquestes que com a videojugador a mi m'encanten compartir el joc amb, amb més gent en un mateix moment, unes hores, i et dic, si no va ser una sessió, va ser en dues sentades. Però això em va agradar molt i em va marcar molt. Hi ha molta gent que el juga sol a casa i dius, bueno, sí, té coses, tal. Clar, l'experiència de jugar-lo amb gent, decidint, cridant-nos, no, sí, vigila't. Vull dir, això és molt guai, això...
4: Jo és que encara estic afectat psicològicament per aquest grupuscle de gamers que diu que les aventures narratives no poden ser bons videojocs.
0: Sí, el, Walking Dead, el Walking Dead és un dels millors de tots, i és una aventura.
4: I el Disco Elysium què? Vull dir, és que sí, clar, no sé, vull dir...
5: I a més jo, aquest és el, és, vull dir, és el gènere. O sigui, el gènere és marca el que marca, sí. I si t'agrada bé, no, però que,
0: és com arcade, tio, o...
5: Clar.
4: Clar, clar, és que, o sigui, farem ara un rànquing, o sigui, ara un shooter és més videojoc que un point and click, però menys que, una aventura gràfica.
3: No, però jo volia no pas que volia entrar quan parléssim del mixtape,
2: però després, després.
3: Però m'ho guardo per després?
2: No sé, com creguis, com creguis.
0: Bueno, sí, no, però perquè hem de fer sonar una mica la fanfària, tio, perquè hem de parlar d'un parell de fiambres, tio.
4: Sí.
2: Vale, doncs aleshores...
4: Hi ha fiambres, nois, aquí, vull dir, una mica de...
2: Cada programa, nois.
3: I no és el mixtape.
5: Però jo crec que hi ha videojocs que, depenent del context, es gaudeixen més o menys. I això no fa que el videojoc sigui pitjor o millor. Vull dir, posarem un exemple. Com es diu aquest de cuina...
0: Overcooked.
5: L'Overcooked. Qui sigui un Overcooked sol?
0: Ningú.
5: Cap. I es pot jugar sol, si vols.
0: Sí.
5: I és una merda. És pitjor videojoc perquè... No, és millor que el gaudeixis amb...
0: És un party, amb, sí, és un party.
5: Un party game. Que no és un videojoc, un party game, perquè has de...
0: Bueno, com es deia, aquell joc, Magí, tio, el Hans Penekul, tio, com es deia? Has sido tu.
2: Has
0: sido tu.
2: Sí. Allò és de lo menys videojoc que podem catalogar dels...
0: Bueno, doncs pues com el Paraulògic, tio. Clar, dir, al final,
2: exacte,
0: al final...
2: El Paraulògic és un videojoc... Sí, sí, és que és, bueno, sí. I però no vull entrar al debat perquè a mi m'agrada que tot, o sigui, ampliar tant com puguem el tema videojoc.
0: Això, però és que el que dius tu és que tants culs, tants seients, tio, pues és això,
2: sí,
0: exactament.
2: Sí, sí.
0: Tothom ha de tenir un videojoc i ja està, i que aquest videojoc no m'agradi, per exemple, és el que dèiem, jo els Zeldes, tio, jo al final a mi els Zeldes no m'entren els Zeldes.
4: No, però és que no és això, no és el que s'està dient, Pau.
0: No, és la mecànica del joc i tal i qual i Pasqual.
4: No, clar, a mi hi ha videojocs que no són per mi, no m'apel·len a mi, però són videojocs. Vull dir, aquí el que la gent està dient és que no, és que aquest gènere
0: per la
4: no
0: mecànica,
4: són videojocs.
0: Sí, bueno, per la mecànica clar, del clar. Joc i tal i Pasqual. No, però jo el que estic dient és un tipus de videojoc.
5: Sí,
0: és un tipus de videojoc. Vull dir, hi ha els escacs, hi ha el trivial, hi ha l'assalt al poder, i cadascú juga el que vol, doncs el mateix aquí, tio.
2: Sí, sí, crec que estem molt d'acord. Bueno.
0: Bueno, entrem amb la fanfària, nois, tio. Ha mort Gerry Conway. Gerry Conway, que és co-creador de The Punisher, de Ben Reilly, de Firestorm, de Jason Todd i del còmic La nit que va morir la Gwen Stacy, que és un dels còmics més importants de Spider-Man. I ja Stan Lee s'està emportant a tots els bons amb ell, tio. I després l'altre que tenim per aquí, que ara no el trobo, aquí. El Patrick Muldoon. Patrick Muldoon,
3: el veterinari del gos de Stephen.
0: Patrick Muldoon és el Tiger, tio, de Starship Troopers, el rival en el triangle amorós del Rico, tio, el me voy para mañana Terescova. Va ser
3: el pilot.
0: Sí.
5: El que la xuca el cervell, no?
0: Exacte. Que la Denis Richards li xucla un altre, li fan un li fan amb ell, però li fan un capicua, no? Diu,
4: fa aquest discurs tan èpic al final de algun dia algú com jo vindrà i et donarà el que et mereixes, no? Al final, és la seva redempció, és un
0: però fa un clar abús de poder, no, com es diu, abús de poder, no, tràfic d'influències.
4: Abusa del rang quan es baralla amb el Rico.
0: Abusa del rang i dos, aprofita el seu rang, tio, per posar el pibonaco, tio, de coc pilot amb ells, o sigui,
4: mou els fils una mica,
0: totalment.
4: Sí, sí.
0: a la Ticondero.
3: Tots haguessin fet el mateix.
4: Pues, quan has dit dos fiambres, Pau, em pensava que deies altres dos. Jo tinc dos fiambres més.
0: Vinga, suma.
3: Hòstia puta, tio.
4: Ha mort Michael Pennington, que és un actor que no és molt conegut, però va fer de Moff Gergerot a Star Wars, El retorn del Jedi. El Moff Gergerot és aquell que és el que supervisa la construcció de la segona estrella de la mort, el que diu que l'emperador vindrà i... Sí. L'emperador vindrà i no estan
0: no estan gens contents. Sí. Sí.
4: I l'altre que ha mort és el Koji Suzuki, que és l'autor dels llibres de The Ring.
0: T'acabes d'inventar el nom. És que ha fet dues coses japoneses. Koji Suzuki.
4: I ja és un nom d'una persona. Sí. Pues no, és l'autor de The Ring, del llibre de The Ring, i de Dark Water, que també és una pel·li adaptada d'un dels seus contes curts. Sí. Que és una pel·li també bastant llullera, que està prou bé.
0: Tornem a la discussió eterna, americana-japonesa, el Magí, americana claríssimament.
2: The Ring, sempre. The Ring. Sí, és que el cinema japonès... De Japó m'anava moltes ritme, coses, però difícil, el ritme... Sí. Potser ara, potser quan ho vaig veure, havia vist molt poc cinema japonès, i potser ara l'entendria més i entraria més. A mi em va costar molt. L'americana tenia el ritme que jo necessitava i els ensurts que em van fer passar.
4: A mi la versió americana em va agradar. Jo vaig mirar primer l'americana que la japonesa. L'americana em va agradar i la després la japonesa em va agradar més.
0: És que tornem a la mateixa discussió eterna, que és que l'americana ho ensenya i la japonesa ho insinua. I és aquí.
4: Sí, triga molt més a veure què passa. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Molt bé.
4: Molt bé, doncs fins aquí Freaks and Beers. I ara Adventures of Lolo.
0: Què ens portes avui, Lolo? Què he cobrat? Vinga, va.
5: Avui porto una autora que crec que ja he portat, és que intentava aquesta tarda fer una mica de memòria, crec que ja he portat un còmic seu, que és Hierba o la Espera. És una...
0: Això és el que pensa un porret, no? És un porret, tio. Em faig un hierba ara, tio, m'espero a sopar, tio.
4: Això és el que sents a la vila de l'Autònoma, no? Sí. Hierba, hierba.
5: És una autora coreana que es juga una mica als quartos, perquè parla molt de les misèries de Corea, vull dir, és...
3: Corea sud o nord?
5: No, Corea la dolenta.
0: La del nord.
5: No. La del nord.
0: Sí. Però pensa que la Corea del Sud tampoc és tan guai.
3: Sí, sí, però...
5: No, bueno, jo dic la dolenta perquè
0: sí. No, jo ho deia perquè al final van tenir una dictadura fins fa... O sigui... No és tan guais com d'això. Però no, la Corea del Nord.
4: Però
3: aquell sistema educatiu...
2: És com està a Nova York, a Corea del Sud.
0: A nivell de ciutat, sí.
2: Té el millor de Japó i el millor dels Estats Units.
4: Magí, tu que ets professor, ja tenen un sistema educatiu que és mà de ferro, no ho següent.
2: És el que es necessita, nois. Perquè...
4: Clar que sí, home. És dictadura.
2: Intenten explicar les coses i no ho entenen, nois. No s'entén explicar.
4: Magí Urriols.
3: El filler de l'educació.
0: Com el facin secretari d'educació, tio, aquí no cantarà ningú. Vagues?
2: Hem agafat una referència que és en Corea, però no del sud, del nord. Jo aniria a buscar una mica més amunt.
0: I el Japó, no? Aquella gent que crea hikikomoris, tio, com si fos indústria.
4: Perdona, Takeshi Kitano Battle Royale.
0: Sí, tu...
5: La cara del rei, no? Els comells, els quadres.
0: La cara del Magí, així, tio, supervisant les aules, totes les aules, no, tio?
5: A la meva època hi era el quadre del rei a l'aula. No sé si ara encara són.
2: Ara no hi ha res.
3: No, nosaltres no hi he estat mai.
0: És que jo m'he criat en un públic molt d'esquerres, tio.
5: No, era públic, però...
0: Però de quin lloc d'Espanya?
5: De Múrcia, Múrcia.
0: No fa falta dir res més.
5: Sí. No, però no sabia si era algo...
2: No, aquí
5: que Múrcia som molt fatxes.
2: Aquí no els busquis, no busquis. Algú.
5: Som. Bueno, continuo.
0: Corea.
5: Si em deixeu. Aquesta autora té, així, per introduir una mica, perquè sapigueu una mica quin tipus de còmic que fa, l'Espera, crec que era l'Espera o Herba, no me'n recordo, perquè es barreja una mica, va sobre la trata d'esclaus que hi havia entre Corea, les noies, les prostitutes, que hi havia comerç entre les dues Corees. Hi havia un merder, però tot això jo no el coneixia, i arreu del còmic vaig conèixer molt, i és molt, molt, molt dur. Ella parla de la seva àvia, crec, o Basàvia, no? Es diu Basàvia?
0: Basàvia, sí.
5: Basàvia. Mm-hmm.
3: I... Sí que va buscant grans, no?
0: Com apreten, no?
3: Un fetichisme molt raro aquest dels coreans. Travessa mi s'abuela, aquí, por favor.
5: Ja sé, yo, pero bueno, me conformo.
3: En peores trincheras hemos luchado. Sí,
0: bueno. La gana fa que el pa no sigui tu, nois.
5: I aquesta vegada jo bueno, va ser quan vaig anar al Tomos y Grapas, la tenda aquesta de Madrid, de còmics, i la Marta em va dir: ostres, mira, l'autora aquesta que es diu, perdona, però és que el nom és, o sigui,
0: el nom... Podries dir qualsevol cosa que t'ho haguessin comprat,
3: sembla coreà.
5: Kim Suk Kendrick Kim.
2: A veure, això és videojoc de paraules insta.
5: I el còmic es diu Perros. I em dirà, va, jo esperava que... Jo ja sabia que seria una mica drama, però jo...
4: Perros, que allà sols.
5: Ah, és que parla d'això.
3: És que parla sols.
4: Bona cuina.
5: Sí. Jo no ho sabia, jo pensava que era una llegenda. Estas de als, no, els xinus,
0: els coreans, els gossos,
5: tant que
4: they eat in the cats, they eat in the cats.
5: Quan vam anar a Japó, el van dir que lo de les huelgas, no, les vagues d'aquestes japoneses, són mentida.
0: No, de treballar més, és que l'empresari se li fot dura i brillant.
4: És una mentida de la patronal d'aquí, no? No, no, la vaga ja la fan treballant.
0: La patronal d'aquí va dir: on podem inventar-nos això, tio? Aviam si cola, no?
5: I jo pensava que els gossos era una mica el mateix. I no, i parla d'una parella que no pot tenir fills, i adopta un gosso, se'n va anar a viure al camp, i se n'adonen que al poble hi ha gent que
0: es mira els gossos amb saliva a la boca, no, tio?
5: No, però bueno, no, però quasi, vull dir, el que fan és que no, ells veuen gossos a les gàbies i tal, i com que a les dues, tres setmanes ja no hi és, no? I parlen com que ells ja saben, no? que és per això, però com ell, no sé, una mica aquesta, no? Ells tenen gossos, els gossos no es volen per menjar-se'ls, es volen per gaudir-los i per disfrutar de la seva
0: companyia,
5: però sí que hi ha un negoci, no? I ahí com que se'ls mengen i tal, i és això, vull dir, el còmic és molt senzill. Ella, de fet, tot ho dibuixa en blanc i negre com a tinta, no? és molt japonès, és com les estampes japoneses, no? de començament del segle, no? Que eren aquestes estampes de les onades de Japó, i aquesta, que és molt típic, però en blanc i negre, i està molt bé, està molt bé, perquè jo no esperava que parlarien del tema dels menús de gossos. I és molt bonic, el llibre és molt bonic, parla també de la parella, com els gossos ajuden, no? No? Que ells volien tenir fills i no poden, doncs els gossos una mica substitueix, no? Aquest buit, no? Que els deixen, no? I està molt bé, ja, a mi és que de veritat m'agrada. I de fet, aquí, buscant una mica d'informació, he vist que té un que es diu Mi amigo Kim Jong-un. I aquest me l'agafaré segur, perquè no parlarà bé segur. És molt bonic, és molt bonic. Jo recomano aquesta autora, és com
0: ella és sud-coreana, eh?
5: Sí. Ah. És sud-coreana, però té família, ella parla molt perquè la seva família és va
0: refugiada, diguem-ne.
5: És refugiada del nord, sí. Ah. Sí. I bueno, ja us ho dic, està molt bé, és molt bonica, dibuixa molt bé, escriu molt bé, i té moments que es dibuixa d'una forma que dius, va, molt bé. És una mica, ja agafant una mica el concepte, és una mica Paco Roquista també. Aquesta, no? No fa floritures, però el dibuix funciona molt bé, expressa molt bé.
0: M'agrada perquè ara establirem un rang, no, que és de Romita Júnior a Paco Roca, no? I en quina línia està, tio.
5: Sí, sí, no, molt bonic. Si us preneu el còmic com que és, si sou molt sensibles amb el tema gossos, doncs potser no, però tampoc és molt cru, no és molt cru. Ho parla, però no ho fa d'una forma directa i explícita. No és com que ho intueixes, no? Ho diuen, però bueno. I com que no, mira, aquest gos ja no hi és, i parla d'aquest gos i després, no, als dies apareix un altre i l'agafen i el passegen i pum, desapareix de nou, no? I bueno, parlar una mica és una mica així. Però està molt bé, molt bonic.
4: Bueno, a veure, és purament una qüestió cultural, vull dir, allà se'ls mengen, sí. I aquí els tenim com animals de companyia.
0: Però això
4: dir,
0: passa als Estats Units amb nosaltres i els conills, eh?
4: Exacte. Sí, sí.
5: Sí, però potser hi ha gent que és sensible a aquest tema, doncs bueno, potser si és molt sensible a aquest tema, doncs no, però tampoc és molt cru el còmic.
4: No tan bon el d'això?
5: Jo li posaré un 8 o un 7, però perquè és que els altres em van agradar molt, molt, molt més.
0: Molt bé.
5: Suposo que la temàtica ser una mica més humà i més, em va tocar més, però això, m'esperava una cosa una mica més, no?, que tractés temes una mica més socials, més, no sé, que m'agraden més a mi, i no va ser així, però un set, molt bé.
0: Perfecte.
4: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, notes a pau de pàgina.
0: Drets d'autor.
3: El tema dels et buscaré la de Fernando d'aquesta, sí, d'aquesta merda.
0: El tema dels biopics són... Els biopics, perquè no sabia que són les dramatitzacions de vides de personatges o de grups de personatges, s'està posant molt de moda a nivell cinematogràfic, sobretot en tema de cantants. Bueno, tenim...
6: Tu mamá brode, lumina camadera, cuyo vive, cuyo.
0: Fantàstic.
4: Si no, era un càsting, no, de la bo o algo. La maleta plena d'il·lusions.
0: Total, el tema d'aquests del biopic s'estan posant de moda i de fet ara, fins i tot ara ja s'està preparant un amb els dels Beatles, amb el actor aquest que ens agrada tant, l'irlandès, em sembla que hi ha el Gerard
4: Keegan?
0: Butler, el Keegan, que fa de Ringo Starr, n'hi havia dos més, no sé si el Elordi i el Mezcal, o sigui...
4: Sempre són els mateixos, tio.
0: Aleshores, de biopics n'hi ha de tres tipus a nivell de títol, vale? Els que porten el nom del protagonista, els que aprofiten una fase d'una cançó del protagonista, o els que consideren que el públic és subnormal o analfabet i posen el nom del protagonista i el títol de la i una cançó. I aleshores, el primer grup, per exemple, tindríem Elvis... Tindríem Lola, que aquest és més nostrat, en una pel·li de Lola Flores que es va fer. Rey, que és la que va guanyar l'Oscar al Jamie Foxx per fer de Rey Charles. The Doors, amb el Val Kilmer fent del Rey Lagarto. Michael, que ja la sabem, amb el nebot d'això. Amadeus, Calas, Tina, City Nancy, Nina, de Nina Simone. I del segon grup, que serien les frases, tindríem Walk the Line, que és la del Joaquin Phoenix fent del Johnny Cash. Great Balls of Fire, fent el Dennis Quaid de Jerry Lewis. I Wanna Dance with Somebody, que és de la Whitney Houston. La Bamba, on el Diamond Phillips fa del Richie Valens. Straight Out of Compton, que parlen dels NWA. Rocketman, Back to Black, que és la de l'Amy Winehouse. Get On Up, del Chadwick Boseman fent de James Brown. 24 Hours Party People, la Bien Gus, de la francesa que està tot arreu, tio. És igual. La que feia la pel·li, és igual. Fent de
3: Bruni, Piaf.
0: No. Quina? La Marion Cotillard. La Marion Cotillard. La Marion Cotillard fent d'Edith Piaf. Control, que és la pel·li sobre Liam Curtis, el cantant dels... Hòstia puta, tio. Dels
4: Joy Division.
0: Gràcies. o Sexual Healing. I aleshores tindríem el tercer grup, que és on et diuen el cantant i la cançó, que seria Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, aquesta d'això, o aquí, que Get On Up, perquè consideraven que els espanyols érem retrasats mentals, van posar I Feel Good, la història de James Brown. O sigui, la pel·li que es diu Get On Up, aquí es va dir I Feel Good, la història de James Brown.
4: Que, o sigui, que aquells vídeos amb la broma de la cançó de l'Estil, que era un crit.
0: Que a més els fills de puta li els amaguen el buffer, tio, perquè estigui el més a prop possible. A mi, d'això, però el que m'agrada més és el monòleg aquell de l'Eddie Murphy de James Brown, tio, no sap parlar, no? I saps que ha dit una frase important quan acaba amb un au, yeah! Saps? I aleshores diu, què m'he perdut, no? Aleshores, he decidit, per finançar una mica Freaks and Beats i que pugem de categoria, he decidit començar a registrar noms de futurs biopics. I així, quan els vinguin a cercar, ens donaran dineret, vale? I he tirat aquí uns quants noms. Aviam què fem. Mente de tiburon, nois. D'entrada, clarament, la segona part de Michael s'ha de dir Michael 2. Chambone! Vale? S'ha de dir així. I la tercera, claríssimament, és Michael 3. Vale? És aquests dos ja registrats sota Freaks and Beats. Després tindrem cantants espanyols. El biopic de Julio Iglesias, òbviament, s'ha de dir Uea! Uea! És l'únic títol possible. El de la Rocío Jurado és Com una ola. O sigui, no hi ha cap mena de dubte que serà Com una ola. Bertín Osborne és Buenas noches, senyora. O sigui, aquests són títols ja under the name of Freaks and Beats. On tenim molt marge és en els traperos.
2: Ai.
0: Els traperos ens donen molt joc. Kinder Malo, per exemple, seria Me Follo a los Negratas. Jo crec que aquest és un bon títol.
4: Sí. Vivitrix. No, però que es diu Kinder Malo.
0: Tio, sí, us l'he portat, sí. I he interpretat les seves cançons, tio. Pau. Pau.
5: És un bon nom.
2: El nom és
0: M'encanta Kinder Malo, tio, com a concepte. És el germà del Pim Flaco, tio. Sí, et vaig posar tot a Units a Trap. El vaig desglossar amb ell, que és aquella cançó de...
4: Pot ser.
0: Dame un cigarrillo que me comen los nervios, tio. No te'n recordes? És igual.
4: Almenys no és Teroi Polla, no? I té no sé què.
0: Entrem a Vivitrix, que aquí és el segon. Que és...
4: Aquí, aquesta sí, de Vivitrix, Me gusta mamar i no sé què.
0: Sí, és el títol que he triat, és Tengo el toto limpiecito. És el títol de la pel·lícula.
4: Que ho diu això literalment.
0: Ho diu això, no? Diu això. Sí. A mi m'hi costa... Jo quiero singar. És una cançó que dius... Total. Aleshores, el grup La Fiesta...
4: Vol dir bitxí català sense gas.
0: Singa. La Fiesta, el grup La Fiesta, potser no us sona, però si us poso com a biopic Quiero montarme en tu velero, tio...
2: Home, això
0: ja,
2: és excel·lent.
0: Ja teniu claríssimament. Quiero montarme en tu velero, que potser és la metàfora menys subtil, tio, que hi ha. Quiero montarme en tu velero.
2: No, parla de vaixells, no?

0: que m'agrada molt aquell TikTok que feien, que és, no? Que am I original, no? I tots, yeah, am I the only one, yeah, am I sexual, silenci. I l'altre era prova, am I sexual, més silenci, no? Everybody, m'encantava aquest TikTok.
1: Un altre que podríem fer, l'Ordi, el Mescal...
0: Exacte, tota aquesta gent. Timothy Chalamet... The Killers.
2: Heu vist l'anunci del Chalamet, tio, amb la Min i amb el sí. Bellingham i tot això, tio?
1: Amb la Min?
3: Jo no l'he vist.
2: Amb la Min, Chalamet, amb Bellingham, Chalamet. Messi, Chalamet. Beckham, Zidane.
3: Chalamet. Chalamet ja mal. Però
4: funció.
3: I de què va l'anunci? Què és?
2: Ja, busqueu-lo, ja veureu. Fan com si fos un...
0: Però què estan venent? Què venen?
2: Adidas.
0: Ah, vale.
2: És com premundial d'aquests que estan fent ara, tio, al món. I està bastant guai, eh?
4: Sí, està guai.
0: Molt bé. Tenim The Killers amb una de les frases que s'ha considerat la frase més subnormal de l'època de la història del pop. Una d'elles que és Are we humans or are we dancers? Una pregunta que ningú s'ha fet mai, però The Killers van decidir plantejar-te-la.
2: Van decidir que això era excloent. O eres una cosa o eres
0: altra. O balles o ets humà, tio. Vull dir, no hi ha cap concepte diferent. Spice Girls és tricky. He triat Wanna Ziggy Ziggy. Ah, vale? Però aleshores hi ha aquelles coses que passen, que hi ha versions, i crec que a Mèxic segurament aniré a Mèxic i la registraré com La pija, la negra i la que me levanta la verga, seria el títol de les Spice Girls. J-Lo In Your Mama, aquest m'agrada bastant, o Jenny from the Block, que seria l'altre, o un tercer que és ja quan sigui en plan per explicar l'estrellato, seria I used to have a little, now I have a lot. Aquesta frase també és de la J-Lo. Britney Spears, la fàcil és Hit Me Baby One More Time,
3: sí.
0: O Hit Me One More Time.
2: Ups, I did it again,
0: però jo crec que amb tot el que ha passat de les narcomandangues, jo li posaria Tòxic com a títol de la cançó. I per acabar, Venga Boys, gran gent dels estius, com a títol del seu biopic he posat I Want You in My Room, i seria una història de totes les drogues i el sexe que va portar aquest èxit prematur d'aquest grup de música de l'estiu.
1: Molt bé, doncs fins aquí notes a pau de pàgina.
0: No hi ha música?
1: Sí, no hi ha música. Molt bé, i ara el Yelmo.
0: Quin Yelmo sortirà avui?
1: Algú de molta por. Perfecte. Perfecte, nois, avui el Yelmo us porto una pel·lícula que en temporades anteriors s'ha mencionat en diverses ocasions, però de la qual no crec que mai n'hem parlat amb l'atenció que mereix. I com que Freaks and Beats té vocació de servei públic, he trobat adient portar-la avui a la secció. A part del fet que potser hi ha gent que ens escolta ara mateix,
0: potser que hi ha gent que ens escolta.
1: No, que no, sí que ens escolta ara, però que no ens escoltava fa 3 o 4 anys,
0: vale.
1: Que és quan en parlàvem. Cosa... Per cert, deixeu-me dir, molt mal fetes, i ja esteu corrent cap a iVoox, Podimo, etc. A repassar els programes anteriors. A Spotify, bueno, depèn, és allò, és Mystery Box, no? Vull dir, o pots trobar o pots trobar.
3: És una versió reduïda de Freaks and Beats.
0: Sí.
1: Exacte.
0: Les temporades de Tio Rick, no?
1: Exacte. Bé, en fi, prou de marejar la perdiu. Avui a l'Yelmo us recomanaré The Autopsy of Jane Doe.
0: Nice.
1: O, com es va dir en castellà, La Juana del Huevo. I...
0: Jane Doe.
1: Jane Doe és La Juana del Huevo. Amb pel·lícula angloamericana...
0: Aquesta pel·lícula té el senyor Brian Cox.
1: Sí, correcte. Pel·lícula angloamericana de terror sobrenatural d'any 2016, dirigida pel noruec André Obredal, i amb les interpretacions de Brian Cox, Emil Hirsch i Owen Catherine Kelly.
0: André Obredal,
1: fiambre.
0: André Obredal, lateral del Manchester United.
1: Fantàstic.
4: És ràpid i habilidós, no? Ràpid i habilidós.
0: Obredal i Obrabaix, no? També.
1: És una promesa, però costa 80 milions d'euros. Sinopsi. Som al comtat de Granham, a l'estat nord-americà de Virgínia. El xèrif del poble està investigant l'escena d'un crim on tota una família ha mort. Enterrat profundament sota la casa, troben un cadàver sense identificar, que enviaran ràpidament a la funerària local.
0: Un cadàver que no està descomposat, eh? És a dir, un cadàver d'una noia jove que està en bon estat.
4: Sí.
1: De fet, si, si, si, si,

0: esteu molt al dia dels temes d'aquests yanquis, o sigui, Jane Doe és el nom que es posen als cadàvers o persones que no estan identificades.
1: És el John Doe o Jane Doe.
0: Exacte.
1: Que aquí a Espanya no sé si era Menganito de tal o alguna història així o fulanito.
0: No ho sé, no ho sé l'equivalent. No sé.
1: El Lolo està mutejat i ens està fent...
2: Perdona.
1: Què deies? Sí. Ah, vale, vale, creia que ens estaves parlant. Jo dic, ens estem perdent l'acudit més bo del programa.
0: Bé, doncs aquest cadàver sense identificar, que realment està gairebé en perfecte estat, és enviat ràpidament a la funerària local. I sí, torna a ser la típica funerària americana de poble petit, que és negoci i casa tota l'hora. Amb el petit i creepy detall que en aquest cas la funerària no és que sigui la planta baixa i la casa és el segon pis, sinó que la funerària és un sòtan. No, només s'entra per un ascensor i per una escala de mà que dona al jardí i ja està. Vull dir, això és la funerària.
1: El soterrani aquest clàssic que està amb les portes batents aquestes de sí. Antitornados, tio, pues allà el soterrani.
0: Pues allà al sòtan és on està la
1: funerària. I és un business que porten pare i fill.
0: Sí, en aquesta funerària és on hi treballen el Brian Cox, que és el forense veterà i dirigent. Exacte, que és el fuck-off de Succession, no? És de,
1: Succession.
0: Sí. I el seu fill acaba de sortir de l'escola de medicina. Serà la seva feina esbrinar qui és aquest cadàver sense identificar i quina és la causa de la mort. Fins aquí crec que la sinopsi... Sí. Jo, per definir-ho molt breument, és nois... Quin iuio! Aquesta pel·lícula té el mèrit de fer-te passar moments de molta por amb una de les premisses més trillades del món del terror. O sigui, malgrat els pilars en els que es fonamenta de la pel·li no són innovadors, la manera en què es desenvolupa la trama és força original. I va agafant pinzellades de thriller perquè hi ha un misteri a descobrir, és a dir, aquest cos qui és i per què ha mort. No? Només us diré que hi ha un puto passadís amb una cantonada amb angle recte on hi ha un mirall d'aquests com de trànsit. Sabeu aquests tipus miralls d'allà que hi ha un angle mort per mirar si venen cotxes o no venen
1: cotxes?
0: Perquè
1: es mouen camilles i tal, que no xoquis amb ningú i d'això.
0: Exacte, doncs sí. Pues hi ha un passadís aquí amb angle de 90 graus amb un mirall que dius puta merda de mirall. Els ensurts estan ben fets i l'atmosfera és aterridora. A més, és una pel·lícula que dura només 86 minuts, o sigui, una hora i 26 minuts. Cosa que la fa ideal per poder-la...
1: No, anava a dir, perquè al final és com els odiosos 8 i tal, vull dir, passa, són aquests tres, o sigui, tres, el cadàver i els dos d'això, en un soterrani, vull dir, ho exprimeixen al màxim.
0: Sí, al principi de la pel·li t'ensenyen l'escena del crim aquesta, que són els primers res 5 minuts, i després tot passa en aquesta funerària, en aquest soterrani. Doncs deia això, que dura una hora i 26 minuts, cosa que la fa ideal per mirar-la amb qualsevol estona que tinguis i no haver d'esperar tenir tota una nit lliure per dir, bueno, vaig a mirar-me un director's cut de 4 hores. No, això amb una hora, menys d'una hora i mitja, la tens vista. Jo, per tot això, a The Autopsy of Jane Doe li poso un notable alt, li poso un buit maginesc. Si us agrada el terror sobrenatural, és una d'aquelles pel·lícules que heu de veure sí o sí.
3: Per una mica gore, també, en alguns punts, amb tot el tema de l'autòpsia.
0: Té alguns punts, sí, però són petits detalls. O sigui, no és una pel·li que hi hagi molt de gore, n'hi ha alguna
1: però
0: cosa...
1: Però és com dir que The Pit és gore. The Pit, la sèrie aquesta de metges, vull dir, és gore perquè hi ha hemorràgia i hi ha sang. No, estan fent una autòpsia.
0: Sí, a veure, que sí, hi ha moments que sí, estan traginant un cor, un cervell... Vull dir, a veure, sí...
1: I això seria gore si fos en un parvulari. En una sala d'autòpsies no és gore.
0: No, a veure, jo entenc que perquè sigui aprensió això serà xungo, però vull dir que són realment dos moments, i a més, bueno, clar, han d'obrir el cos i es veu com obren el cos. I bueno, sí. No, canvio l'apreciació. Realment, si ets aprensiu, probablement no sigui el teu estil de pel·li.
3: És un tros, vull dir, no, perquè és la part més d'autòpsia, no? Però ja si recreen...
1: Sí, a mi Audition, sí. Audition amb
3: ratllant. Però no estem parlant de si és més gore o és la més gore que he vist.
1: No, però Audition té aquest punt que, com que és en una situació totalment aliena, ho fa com molt més impactant que no pas en una autòpsia. Bueno, sí, interpretacions de cadascú.
2: A quines plataformes es pot veure això?
1: Estava a Netflix, no sé on
4: Prime Video, ara ho està buscant. Prime Video i Filmin, veig.
1: Perfecte.
0: A la gent de Netflix, al final...
4: Sí, sí, Autòpsia de Jane Doe.
0: Sí, això, sí, sí. Ara no te'n pots fiar perquè van posen, treuen i posen, sí, sí. Però, en fi, que si us agrada el terror sobrenatural, per mi poseu-vos The Autopsy of Jane Doe. I fins aquí, Alien Mom. I ara, el sacrifici.
1: Sí, sí, sí. Seguro.
0: Seguro.
1: Doncs tot ha vingut perquè hem de ressuscitar una miqueta aquesta secció i els he comentat que aquesta setmana havia vist, ja me n'he recordat de quina era la tercera pel·li, que això que us deia que està fent homenatge als Oscars, he vist Fórmula 1 també, F1, la del Brad Pitt. M'ha agradat bastant, és una pel·li disfrutona, està bé, amb un Brad Pitt
0: millor que aquesta o la del...
1: Sí.
0: Quina és la del Matt Damon i el...
1: Són conceptes diferents. Són conceptes diferents.
3: És la Ford versus Ferrari.
1: Ford versus Ferrari.
0: Sí, sí.
1: Aquí representa que el Brad Pitt és un corredor, és un tio que ja està 50 i pico llarg d'anys i tal, que havia sigut una promesa a la Fórmula 1 en el seu moment, però que es va veure la seva carrera troncada per un pinyo a Jerez. I el seu company d'equip en aquell moment era el Bardem. Tots dos eren els dos corredors d'aquell moment. I ell ara sobreviu com a corredor mercenari, per dir-ho així, és a dir, les escudes...
0: Com a soldados de fortuna.
1: És l'equip A dels corredors. I el Bardem el ve a cercar dient-li que s'ha ficat, ha comprat una empresa d'un d'això de carreres que ha decidit que, bueno, que hi ha una borda, un d'això d'accionistes i tal, que el seu equip està trillat i que el necessita perquè han fet unes modificacions i necessita guanyar mínim una carrera. Ja no han puntuat i tal, però necessita guanyar una carrera perquè si no la junta d'accionistes se'l peta. I aleshores ve a recórrer al Brad Pitt. El Brad Pitt ve a sumir i tal, i hi ha un, i tenen aquest corredor rookie, el corredor aquest novell, que té la lluita aquesta de gos amb el Brad Pitt, vieja escuela, bueno, nova escola i tal, però és entretinguda. Al final, com tota pel·li d'esports, té aquests intríngulis.
0: Qui és el que fa de novell, de corredor novell?
1: Un nano. Surt així, coneguts és el Bardem i el Pitt. I aleshores surt el cameo de Fernando Alonso, del Valtteri Bottas, del Leclerc, de qui vulguis. De fet, a l'Alonso arriba un moment que li pica l'esquena al Brad Pitt en una roda de premsa i li dona la mà i segueixen caminant, saps? Coses d'aquestes, aquelles mandangues que fan, que agraden tant. Pues, F1 està bastant bé. Em recorda una mica el Dies de Trueno. Dies de Trueno, la de on es van conèixer precisament Nicole Kidman i Tom Cruise, que és sobre el Daytona. Sobre el d'això. De fet, Cars de pixar veu bastant dels Dies del Trono. Però bueno, total, el tema era F1, vaig veure també The Long Walk, però el que volíem plantejar és, com que ens costa molt trobar el temps per sacrificar-nos un i altre i sempre anem molt al desigual, el que farem serà buscar un sacrifici col·lectiu que veiem tots i farem sacrifici i fricòmetre a conseqüència. I tot bé perquè la tercera pel·lícula que he pogut veure aquesta setmana és Gladiator 2, ara con más Gladiator. I és una pel·lícula que és terrible, o sigui, agafa el llegat de Gladiator, guanyadora d'Oscars Gladiator, i s'hi pixa a sobre. Sos inimputable, hermano.
0: Se mearon y se cagaron.
1: Sí, sí, en el recuerdo del d'això. Sos inimputable, hermano. Lo pisas, lo papeas, saps? Pues això, tio, si pixa i si caga. Tan greu és el tema que Néstor va clapar-se a mitjana.
3: Jo també la vaig veure per allà, me la vaig posar i no la vaig aconseguir acabar. Ja.
2: Va fer un Niki Lauda, no? A planxar l'orella.
1: Aquest acudit està molt cremat. Molt bé. Doncs tot el tema és...
0: A més, com us agrada l'entrecot a vosaltres, no? El Niki Lauda us agrada.
1: Poc fet, no?
2: El punt.
1: Hi ha coses que quan surt Pedro Pascal, la meva dona, la frase de la meva dona va ser també, saps, en plan, també està aquí, i acte seguit no es va queixar perquè Pedro Pascal li agrada, però després surt Denzel Washington fent de Training Day. Sí, Denzel Washington no s'esforça, tio, en aquesta pel·li, tio. Està allà i mames, no, li falta fer una miqueta així, tio. I ja està. I aleshores hi ha un dels triumvirats aquests, el Pedro, el Mescal, el Paul Mescal.
3: duríssim el paper que fa, tio. Vull dir, a mi més que hi ha papers que m'agraden, però amb aquesta crec que, hòstia, no va... No sé si és culpa del director o d'ell i de la seva interpretació del personatge, però el vaig trobar molt sobreactuat.
0: Home, jo m'aventuro a dir que problema d'actors no és, o sigui, bueno, Pedro Pascal, Denzel Washington,
3: clarament és un problema d'història.
1: Sí, i a part que hi ha una altra cosa que per mi és que al final quan tu acabes veient cinema i tal, tu veus com un director orienta els actors per fer coses. És a dir, tu veus una feina d'un bon director, es nota en les interpretacions dintre o sigui, els actors tenen el seu mèrit, però el director també és el que els acota. Si tu mires les dues últimes pel·lis així que ha fet el Ridley Scott, que són Napoleon i aquesta, te n'adones que el Ridley Scott està totalment de tornada. O sigui, la interpretació de Napoleon que fot el Joaquin Phoenix, que és allò en plan, fes algo, Joaquin, molt histriònic, més histriònic, tira, saps? I aquí també es veu que
3: els emperadors també aquests que fan, tio, i que
1: l'emperador és
3: el Joaquin Phoenix, sí, el de
0: Sant Jordi, sí,
3: però aquests dos, aquesta merda que han agafat de que els amaneren i els no sé què,
1: els tanyeixen de res, els foten un peluquín, tio, és que és terrible, tio.
3: Sí. Perquè el Còmodo, el del Joaquin Phoenix de la pel·li original, era un tio que el veies torturat, tio, i que el veies, no, tio, que era el seu dilema intern, no, tio, d'intentar ser una cosa que ell no era, i el seu pare no
1: el veia, o sigui, voler-se guanyar
3: no,
1: el respecte del pare,
3: decebut, no, sí. Sí, i llavors s'entenia tot allò l'altre d'aquest, no,
1: tot i les cagades històriques que hi pugui haver, no? Pues aquí, a part, a sobre, el Ridley Scott fa un aguantament la copa. Diu, si volíeu cagades històriques, pues vais a flipar, saps? És terrible. I, amb la qual cosa, com que el Néstor i hem donat totes aquestes bones directrius, hem decidit que el sacrifici serà Gladiator 2.
3: Sacrifici fricòmetre, de
1: sí, sí. Gladiator 2.
0: Quan dura aquesta merda? Quan dura això?
1: A sobre és
3: 2 hores i mitja. No?
1: Sí, sí, és d'aquelles...
0: 2 i mitja?
1: No, però, o sigui, com deia Einstein, el temps és relatiu, Pau.
3: Són les 2 hores i mitja més llargues que tindran.
0: Sí. No, si vols, la força gravitacional de Gladiator 2 fa que duri com 4 o 5 hores, no? La sensació, sí, sí, de...
1: Acabo de perder 6 hores de mi vida, no, tio? Pues és...
3: Potser tancant de pau, tio, vull dir.
0: Cada minut aquí són 7 hores a 7 hores a la Terra.
2: Sí, un forat negre, no?
1: No, però ja et dic, i a més l'argument, ja et dic, hi ha una quantitat de deus ex màquines i de MacGuffins que es van traient, sí, per anar tirant davant absolutament tot.
3: 148 minuts.
1: Bueno,
3: ràpid això.
0: Bueno, són 2 hores i pico, vull dir. No és poc, precisament.
1: No.
3: Bueno, pues veurem què n'opina.
1: Pues et farà com un partit de l'Atlético de Madrid amb el Mourinho defensiu, tio. Un d'aquests partits trabats que no es passa res, tio, pues això.
4: I això ho han de fer.
3: Passen coses.
4: Hem d'intentar tenir-ho per la setmana que ve.
1: O l'altra, no hi ha pressa, és sacrifici col·lectiu.
4: No hi ha pressa.
1: No, bueno, de fet al final el que tendia a patir més és el Néstor, i al Néstor li queda només les 2 hores finals, tio, es va dormir la primera mitjoreta.
4: Crec que arribarem al programa i serà l'únic que no haurà acabat. Faltant-hi 5 minutets. Molt bé.
0: Molt bé, doncs fins aquí el sacrifici. I ara la pixelària.
4: M'encanta Pau Aguilar, presenta la secció i
3: com fuig.
1: No t'imagines ara que apareix una cara allà, diu, are you walkie, diu, alguna cosa així, saps?
4: Fa un llullo aquella porta. Vinga, va, avui dues coses. La primera, molt ràpida. Fa escasses hores s'ha confirmat l'increment del preu de la Switch 2. La Switch pelada val 4,70, valia 4,70, i a partir del 1 de setembre valdrà 500 euros. A Estats Units, 500 euros a Europa. A Estats Units han pujat encara una miqueta més. Vull dir que... Si és aquesta,
1: per què?
3: Ja han perdut la por a fer això.
4: Ho justifiquen? No acaben de donar cap motiu
1: no
4: real.
1: No té cap...
4: En teoria, sí, jo també penso que és com que...
3: La guerra.
4: Sí, la guerra, els components, la RAM, i que tot va car. Tot va car.
1: Però seria car a tot arreu, perquè més aquí que allà, però, o més allà que aquí.
4: A tu que tot t'estranya, el tema de que pugi, sí, diferent els preus.
1: Sí. Que pugi tot arreu, al final, perquè mercats, és la Switch d'Ucrània. És la Switch d'Ucrània, tio, i...
3: Poden apretar més allà.
4: Sí. jo crec que sí.
3: La Switch d'Ormuth. Amb la Play apreten més aquí que allà.
1: La Switch d'Ormuth.
4: Tema marcats. Sí, com sigui, bueno, que Nintendo es suma a la política aquesta de pujar de preus de les consoles.
0: Si ho fan els altres, per què no?
1: Al final són jars, els que ens escaldaran pel cul.
4: A dia d'avui sentia que és la consola més ràpidament venuda. Farà ara un any que va sortir
1: i ja fa un any, sí,
4: porta 19 milions aproximadament de consoles venudes. Una brutalitat. Bueno, veurem com acaba tot això i si afecta o no la pujada de preus, ja es veurà.
1: A més, jo crec que això és una estratègia màrqueting per apretar el Lolo, tio, perquè se la compri.
2: 500 euros per jugar a jocs de la Switch 1.
4: Sí, a dia d'avui realment no hi ha prou videojocs que justifiquin la compra de la 2, encara no. Bueno, ja es veurà ja si arribarà.
1: Saps què ho justifica? Que dels únics jocs físics que trobes encara a 69 pavos és l'Indiana Jones de la Switch,
4: que surt demà oficialment,
1: l'únic físic.
2: I l'Indiana Jones estarà a Game Pass?
4: Sí,
1: estic parlant de físic.
4: Edició física
1: que quedi així a la venda sense preus totalment descantillats.
4: No es troba, el de Play 5.
1: No, és que avui he vist la notícia de precisament de que surt ara l'Inner Circle per la Switch 2, sí. I he anat a mirar aviam si per casualitat havien decidit fer un puja a tota...
4: És estrany.
0: Tot el futur no és són jocs digitals, ja, i prendre pel sac.
1: Sí, després de lo que ha fet PlayStation, que no ho hem arribat a parlar, això.
4: Sí.
1: Això de si no et connectes a internet, això vol dir, i aquí hi va haver gent que es va fer caquíssima a sobre perquè van dir adeu al Pity.
4: Però són els jocs
1: només afecta jocs a partir d'ara,
4: sí.
1: Exacte.
4: Bueno, sí, no sé si voleu comentar això, però vaja, és que això està passat i en teoria no és tan dramàtic. O sigui, la idea era que els jocs que compris a partir d'ara digitals t'obliguen...
1: No, és a dir, a partir de la darrera actualització de la Play...
4: Jocs que compris en digital requereixen que t'hagis de connectar com a mínim una vegada cada mes...
1: Més,
4: cada
1: 30 dies.
4: Perquè es mantingui la llicència a compra. Però jo el que no he acabat d'entendre encara és que si no et connectes cada 30 dies, en principi el que he entès és que si passen dos mesos...
1: En el moment en què et tornis a connectar els dos mesos ja està.
4: La llicència. O sigui, però has de fer com algun pas més. És com que no pots jugar, si et connectes a internet i et diu, ok, tot es valida, endavant. No sé exactament quin és... O sigui, el problema és aquest.
1: Per això dic que la frase aquesta del Pau de sempre ens quedaran els digitals, doncs... No està tan clar, tio.
4: Sí, no, i si voleu pillar Neo Geo, si voleu jugar segurs, Neo Geo.
1: Bueno, la Neo Geo.
4: Vinga, va, tot. Fora bromes. Jo us vinc a parlar del joc que és una mica polèmica i vull escoltar el Néstor a veure què té a dir. Però bueno, lligant-ho amb el que feia amb Fix and Beats, el Mixtape, aquest joc desenvolupat per Beethoven and Dinosaurs, és el joc...
1: El Beethoven, tio, va passar a fer sinfonies, a fer videojocs,
4: reinventar-se,
1: tio.
4: És el seu segon joc, el primer joc és The Artful Escape, un videojoc que també juga amb una estètica molt, molt colorista i molt especial, i que també la música té un pes molt, molt, molt important en aquest joc. Jo no el vaig jugar, és el típic joc que estava al Game Pass i volia jugar-lo i al final per mil històries no el vaig poder jugar, però bueno, aquí ens porta Mixtape, que és el nom que reben aquestes típiques cintes de caset que tens barreges de cançons, no? I el que sí que també segueix de qualitat és que Annapurna publica el joc. Ja sabeu que Annapurna és aquest publisher que tot el que porta és de bon gust, o sigui, són obres ben fetes. A partir d'aquí, què és Mixtape? Mixtape és una aventura narrativa i és una oda a la, anava a dir, l'adolescència o al fi de l'adolescència. Bàsicament és la història, vius la història de tres amics, dos noies i un noi, que viuen les hores prèvies a la seva última festa abans de, diguéssim, desperdigar-se. La protagonista, la Stacy Rockford, té un paper important, té clar que després de l'endemà d'aquest dia que estàs vivint amb ells, vol marxar, se'n va cap a Nova York a intentar guanyar-se la vida amb el que ella li agrada, que és el tema de la música. Ella vol ser algú així, la traducció no me'n recordo com li diuen, algú així com dissenyadora musical o arquitecta musical. És una tia que té molt clar les cançons que li encaixen a cada moment, d'acord? I ella diu, o sigui, soc la millor posant, tu em poses una pel·lícula i jo et poso la millor banda sonora perquè aquesta pel·lícula, aquesta obra, ho peti. Digue-li pel·lícula, digue-li escena, digue-li clip, el que tu vulguis, no? I juga el joc, juga precisament en què tot té una mixtape preparada per aquestes darreres hores abans de pirar-se. I
3: cal dir que és als 80,
4: sí,
3: també, que és
4: 90, un detall important.
1: 80,
4: sí.
1: O 90?
4: 80, sí. Bueno, potser sí, estan vivint els principis, no, realment no sé quan ho està ubicat. El que està clar és que tota la música que posen, Devo, Roxy Music, Clash, Smashing Pumpkins, Iggy Pop, Joy Division, sí, The Cure. Jo t'he de dir, o sigui, aquest joc ho volia fer al final, però jo aprofito per dir-ho ara. O sigui, aquest joc al Néstor crec que li agradaria molt, i a tu, Pau, sabés, crec que tu com a mega crack de la música i que tens molta cultura musical, crec que només per la música ja és una entrada brutal. Però és que el joc en si, o sigui, us destaco els pilars importants. Per una banda, a nivell estètic, és un joc que entra pels ulls perquè ha utilitzat el recurs de l'Spider-Verse, és a dir, el joc, diguéssim, va molt fluid, però els personatges tenen animacions amb menys FPS, per tant, dona aquesta sensació de stop motion. Molt guai, o sigui, visualment és preciós.
3: Sí, una estètica molt com il·lustrada, també.
2: Sí, sí, a mi em recorda també una mica Arcane.
4: Arcane, sí, una mica Arcane. Sí. Sí,
3: és que Arcane és molt més polit i aquest és més
4: brut. A mi m'ha recordat molt també l'aventura narrativa també del Life is Strange, però molt més currada gràficament, aquest, eh?
1: No, jo només veient la banda sonora, tio, ja és...
4: No, o sigui, ja et dic, a mi me la rebufa molt tot aquest estil, però he de dir que estan molt ben triades les cançons. Algunes em sonen, altres no, però és com que... brutal. Llavors, la història va, que us deia, aquests últims minuts, bàsicament...
1: Em sorprèn que te la rebufi quan tu ets un tio que li encanten els jocs de ritme, tio, si al final el ritme és música. Que
4: no té res a veure
1: amb... No, dic que te la rebufa la banda sonora.
4: Me la rebufa no, a l'estil de música. O sigui, jo, per exemple, amb els Guitar Hero hi havia moltes cançons que les acabava gaudint perquè estava jugant. Però a mi, o sigui... tipus de música que em moli, hi ha pocs videojocs que tenen la música que m'agrada, d'un ritme, un house-ete, o si és electrònica,
3: no posen la maionesa, sí,
1: algo molt verano,
3: Àfrica,
4: costa trobar en aquesta. Bueno, per una banda això, música a nivell estètic, i el que us deia, no, que la història va de que han d'aconseguir la priva, han d'aconseguir el mamà per fer unes begudes prèvies al clàssic botellón abans d'anar a la festa, que es veu que és una festa que passa la història, és a casa d'una mig coneguda,
1: és com Project X,
4: sí, aquell concepte. Llavors, aquí ve on està una mica potser el debat que ara amb el Néstor també ho comentarem. És una aventura narrativa. Llavors, el joc en si, a nivell jugabilitat, tens bàsicament, hi ha escenes en què es mouen amb skate, llavors sí que 4 botons per fer un saltet tal, però que el repte és mínim o zero. O sigui, de fet, jo...
3: Zero. És que jo crec que el tema és aquest.
4: Sí, jo vaig anar a la primera, quan comences, ja comences amb, i després d'una escena ja vas amb l'skate, i vaig voler dir que a veure què passa, però perquè portava de res, un 30 segons que no passava ben bé, bueno, estava jo movent-me i tal, gaudint de l'escena, però vaig a xocar contra aquest cotxe que ve de cara, vale? I xoca i fa un rewind, uns metres enrere, i segueixes. El joc no té repte, però no li importa, és el que dèiem, no? Hi ha jocs, aquí és on potser la gent critica, és que no hi ha cap dificultat o cap això, no m'està suposant.
3: Jo crec que també, almenys jo, alguns clips que he vist, que un clip que ensenyaven que vas amb una espècie de carret de la compra d'aquests, sí, de no sé què, i que el tio literalment deixa el mando,
4: sí,
3: i es passa tot perquè el carret va seguint, i o sigui, llavors jo crec que el que es critica és la il·lusió de que estàs fent alguna cosa quan Néstor, mira, no hi ha possibilitat d'error.
4: Aquest exemple del carret aquest, perquè això surt de repente, és que a més juga molt, no només vius les hores prèvies a la festa, sinó que quan dic que és una oda a l'adolescència, no, i a l'amistat, és perquè hi ha molts moments on fas flashbacks i recorden escenes que han viscut, com que els ha portat a ser tan amics, no? Llavors, en aquest moment surt una d'elles que ha pillat una papa brutal, i els altres dos, i arriba la poli en una festa aliena i la carreguen en un cotxet del campo i es foten carrer cap a baix, d'acord? Els dos, una cada lateral, i la que està mega mamada a dins del carretó. és cert que tu pots deixar el mando, jo no ho sabia, que pots deixar el mando i no passa res. La gràcia és tant que pots, o sigui, la il·lusió que tens d'intentar que vagi recte. Recte vull dir que tu com els protagonistes vagis enfocat, sí, cap a baix, perquè sí, el carretó et va donant voltes i has de controlar aquesta, que et vagi recte, però perquè l'escena sigui bonica o sigui coherent entre cometes, no? Perquè puguis com d'alguna manera controlar que van mirant endavant. Jo crec que has definit molt bé, no sabia que no passava res si no tocaves, però el joc va d'això.
3: Bueno, almenys aquest, en el vídeo aquest, ja et dic, no sé quina part de realitat,
1: sí,
3: aquest
1: vídeo,
3: però és aquest que el tio, sí, sí, deixa, és que no tinc ben res, saps? I el caràcter és que ni es gira ni res, simplement s'acosta als laterals i va fent així i segueix cap a baix.
4: Sí, bueno, està, no gira i ja em perd una mica el que estava defensant, no? Perquè...
3: Sí, sí, és que no passa res, simplement però que el caràcter va
2: resta i va fent... Posa també amb el gris.
4: Sí.
2: Els enemics finals del gris, no, tu no pots, jo, hi ha una serp que et persegueix i tu pots deixar el mando i no passar res. Sí.
4: En el primer gris, el segon sí que li van posar una mica més de combat i més, una mica més, sí, complex, però... Bueno, són jocs que busquen, sí, altres coses.
3: Jo crec que és el debat aquest, que sí, i que t'ho compro, i a més, jo ja t'ho dic, aquest és un altre debat, que és que em vaig cagar la putíssima mare de totes les plataformes del món, perquè també vaig dir, hòstia, ara no tinc la puta Play 5, no puc pillar-me aquest joc, vaig a veure si per Steam el puc pillar, i només hi ha versió Windows, hòstia, i si tens un Mac,
4: hòstia,
3: te jodes! I no hi ha una altra possibilitat de jugar.
4: Doncs una llàstima, però jo us dic, més enllà de la manca aquesta potser de repte, és un joc, jo el que estava vivint, i entenc, el 10 de gener l'entenc, perquè jo feia molt temps que no estava gaudint amb la manera en com m'estaven explicant les coses. Ja sé que no és un repte, però és que hi ha tants petits, o sigui, hi ha tants petits minijocs que d'alguna manera és el que dius, no, és que no són, realment no són minijocs, és, et deixen el comandament perquè decideixis tu com vols que avanci allò, amb unes barreres mega clares, però tu senzillament estàs fent que allò sigui plàsticament com a tu t'agrada que passin, no? Hi ha una escena, això ja et dic, aquesta em va sorprendre molt i passa molt al principi, recorda un petó, o sigui, aquesta cançó m'agradava i per culpa d'aquell petó que em vaig sentir obligada a fer-li en aquell desgraciat, ara la odio aquesta cançó, no? I et fan un zoom, allò, sunset,
3: llengües,
4: i fan les llengües, i tu amb els dos joysticks has de fer, t'has d'enrotllar, o sigui, amb un joystick ets la llengua d'un i l'altre, però és que estan fan, o sigui, són incòmodament ben fetes aquestes dues llengües, veus la saliva, veus els ferros, o sigui, com si és un tall lateral, perdó, i o sigui, és un minijoc molt tonto, que no, repeteixo, no pots fracassar, no, potser la gent li molaria que en cada una d'aquestes coses dius, no, si no ho fas així, no ho fas així, pilles i tornes a començar.
3: Jo crec que, o sigui, m'ha sabut una mica, perquè jo sí que, o sigui, jo t'ho compro que la dificultat sigui de,
4: sí, sí,
3: nen de 4 anys, tio, però que en algun moment, saps, vull dir, això, que vull dir, que tinguessis alguna possibilitat, si em dius que hi ha un xoc frontal amb un cotxe i que com a mínim era un rewind, sí, seria coses d'aquestes a tot arreu, yeah, una mica, yeah, no? De dir, et surts molt clarament cap a fora, tot i que ells t'intenten acompanyar cap a dins i tal, i et fots amb el carrito pel d'això, sí, i rewind automàtic i segueixes, algo molt ràpid, però...
2: Perquè la història és la que és, no?
4: La història és la que és,
2: no tinc opció a triar. Tu no pots prendre decisions...
4: Res de res. També t'he de dir...
1: És una novel·la gràfica, tio.
4: També us he de dir, o sigui, està superben escrita, o sigui, el so és un joc que també, cada lloc on estàs, l'àudio està molt ben fet, o sigui, estàs allà, molt ben acompanyat, les veus, l'actuació dels tres protagonistes, increïble, o sigui, estava jugant això, és que jo crec que també per això agraeixo que la dificultat sigui zero, perquè és que no et talla el ritme, t'estàs menjant una sèrie que per mi està sent top, o sigui, ja us dic, i a més el joc em sap que dura 3 hores i mitja, por ahí, i de que està, no sé què he fet, potser 2 hores, no sé si arribo, però és que increïble, o sigui, és un joc que ja et dic, està al comandament i dir, amb un somriure i que inclús rius en algun moment, i altres moments que et toca la patateta i altres, i això, i com la música va sent un fil conductor ideal. Buah, o sigui, entenc el 10, l'entenc. Jo quan acabi us diré, o sigui, molt probablement com a experiència i com els videojocs et poden arribar a fer explicar una història, no? Te la poden... És això, m'han explicat una història, m'estan explicant una història d'una manera que jo feia molt temps que no notava aquesta... Està molt, molt ben dissenyat tot plegat. Ara, si busques un repte, si busques adrenalina, si busques...
1: Vés-te'n als Souls.
4: Sí, sí. Puc entendre la gent, però és això el que diem, no? No sé quants jocs... Tots els jocs que abans el Pau Aguilar ha anat dient... Home, és que busques... Tots els jocs hi ha una... has de superar alguna cosa, no? Potser aquest és el debat. Si no hi ha res a superar, si no trobes aquella tecla... Aquí algú ha jugat al...
1: No, aquí a superar és la història, vull dir, has d'avançar, no? Vull dir, al final...
4: Sí, sí, exacte, hi ha moments on estàs en un escenari, una habitació i...
3: Sí, el debat és que avançaràs anyway.
4: Sí, has de tocar els ítems
1: que necessites tocar. Si vas xocant contra el cotxe, sí, clar, si no toques el mando, no toques els ítems, no xoques contra el cotxe, no avançaràs, vull dir, una mica d'interacció.
4: Sí, el personatge, això, arribes a un moment i estàs en una habitació i hi ha tres ítems que has de tocar i te'ls marquen, eh? Amb puntets blaus és si vols descobrir coses, i el groc, ho he deduït però no he volgut fer-ho, però suposo que el que és de color groc com daurat, si el toques avances la història, o sigui, segueix el diàleg, hi ha una nova cinemàtica, però llavors tots els altres és aquella foto que la mires, la gires, t'explica no sé què, fas un flash, o sigui, tot lo blau és extra, i els icones grocs, això en algunes escenes, eh?
1: Bueno, és una novel·la gràfica interactiva, sí, és així, no hi ha més, és el futur de
4: és molt guai.
1: Bueno, em recorda també una mica el que estan intentant fer ara amb aquest Stranger Things 85 a Netflix, que no l'he arribat a veure, però és una mica aquest concepte, però interactiu, en el món Stranger Things. L'heu arribat a veure vosaltres?
2: Jo no, però sí, la tinc.
1: No sé.
4: Sí. Bueno, ja us veurem. No em feu posar-li nota perquè això és molt curt. El pròxim programa ja ho hauré acabat i us comento. Però de moment jo convidaria la gent a que ho provés. Està clar, i també surt, em sembla que està a 17 euros. O sigui, 17 euros és pasta.
3: Sí, està molt barat. Tot,
1: però... En físic hi és per Play?
4: No. Aquest és el típic, Pau, ja saps, això saps què passarà. Ara ho petaran, suposo, força així en digital, i d'aquí un anyet, la física, que passarem a parlar-ho tots. Però en la versió Play 4 potser en esta.
1: Perquè la Play 4 ho aguanta.
4: Jo crec que sí, aquest joc, o sigui, si no és la Play 4, clar, sí. Ara, perquè no té cap tipus de dificultat tècnica, crec.
0: Home, voldran que la gent es gasti 600 i pico moniatos amb la Play 5.
4: És el joc que justifica la compra de la Play de
0: a quan estarà? 650, no? 650, la Play 5?
4: La bàsica, sí, crec que... Sí, o
1: 650 ja, tio?
3: És que, tia, va, va, va, va.
2: La digital no, a veure, si vols la física...
0: S'ha de comprar a Rita la puta Play 5, tio. A 650?
4: Com jugaràs al GTA 6?
0: No me la penso comprar ni quan surti el GTA 6, ja t'ho estic dient. Ni quan surti el GTA 6 em penso costar 650 euros amb aquesta...
4: Guardeu el clip.
0: Puta merda.
4: Va, jo només diria, tia. Pau, compra-te-la demà i així ja la tens, i t'oblides del problema i no has de saber si te la compraràs o no. Ja la tindràs, ja està.
1: Ullo, 6.30.
4: Compraràs a ahorrar.
3: Te la compraràs de net.
0: 6.37 al
1: digital. Oh, no, la d'un tera 6.49. Ullo, tio.
4: 6.50, sí.
0: Perquè avui, a més, avui en dia un tera és totalment insuficient.
2: Sí, no.
1: Pensa que la més barata són 800 i pico gigas, eh?
0: Era el Call of Duty que va tot fotia una actualització de 80 gigas o així de...
4: Els últims eren 150 gigas, no tenia cap sentit. Tan mal optimitzat això.
2: Sí, el Baldur's Gate crec que són 150, 160 gigas.
4: Clar, és terrible.
2: És...
0: En fi.
4: De res, nois.
0: Algú més, Magí?
4: Res més.
0: Molt bé, doncs fins aquí la Pixel. I abans d'acabar, videojocs de paraules.

0: estava agafant.
1: No, no, he hagut de tallar, tio, perquè si no...
0: Sí, sí, sí, els drets. Vinga, va. Diu, s'obre el taló i es veu un home molt, molt prim que va molt taja caminant pel carrer. Però com que és un dimarts a les 11 del matí, vol fer veure que va serè, però realment va doblegat com la Torre de Pisa. Es tanca el taló, nom del videojoc, Flac Simula i Tort. Flac Simula i Tort. Flac Simula i Tort.
1: Flac Simula i Tort.
0: El Flac... És correcte, eh? El Flac Simulator. Flac Simulator. Flac Simulator.
2: Espera,
3: és una ruïna per una de tonteries.
0: Ell ho simula, però... Tort.
2: Ai, mai sé.
1: Bé, bé, no, no, està bé, a mi m'ha agradat.
2: Tota la... les carcajades d'aquí dels membres del grup.
3: Cuidadito, cuidadito conmigo.
2: Exacte. Bueno, en fi, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
1: Gràcies, bon dia.
2: Néstor Sart.
4: Gràcies, bona tarda.
2: Magí Berneda.
0: Gràcies, bona nit.
2: Manuel Ocero.
5: Campions.
2: I un servidor, Pau Aguilar. Abans d'acabar per això, recordeu-vos que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, que ens podeu escoltar també a plataformes digitals com iVoox, Podimo, iTunes i Spotify, si tot va bé, i veure'ns a YouTube. També YouTube i Spotify sempre són els més problemàtics en quant a drets. Però bé, mireu-nos a YouTube i Spotify també. I contacteu amb nosaltres a xarxes socials, Twitter, Instagram i BlueSky @FreaksBits. Moltes gràcies!

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
8: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.